prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

fent cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ui, vent d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

vaca, una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalsa cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut dalsa d'una, m'aixut dalsa d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carreró estret.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes i benvinguts a una altra Sonora, aquesta temporada a Ferreries. I avui, la història que escoltarem, és la d'una Victòria Marquès Pons, nascuda el 1940 a Ferreries i placera. Hola, Victòria, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: I quin és el primer record d'infància que te ve a la ment?
2: El primer record, mira, si encara no havia complert, bueno, tres anys, i vaig tenir un germà. I ten ben present que hi havia una amiga, una vecina, i jo li deia, nosaltres tenim un fillet i tu no. Vull, i que tenc el record que encara no havia complert els tres anys. Entenc un quart de record de molt petita.
1: Com recordes la plaça, allà on vas viure
2: molt
1: de petita?
2: Molt polit. Així com n'hi ha qui s'infantesa o van viure molt malament o molta pobresa, jo també a casa nostra em vaig veure perquè mon pare era carboner i no guanyava en gària. Però ma mare cosia. Jo, l'any 40, després de la guerra, hi havia molta fam, però en les pageses ma mare baratava feina per menjar, i per blat, i per... Teníem un conco, germà de ma mare, que també era pagès, i també mos duia, bueno, cosetes a casa nostra. Sí, vaig veure misèria, però dins casa nostra, com que ma mare cosia, tenien ses vecines que tothom venia a casa nostra. Era una casa molt oberta. I jo me penso que tenc records... Sentia moltes persones majors que contaven coses més antigues que jo, que em semblava que no podia ser, que el que deien. Bé, i encara ho record.
1: I què deien aquestes persones? Què deien els avis teus?
2: Jo tenia sàvia, sa mare de ma mare, que va viure sempre a casa nostra, va quedar viuda, que tenia 26 anys entre els al·lots, i va quedar sempre... o ma mare sempre va estar, es va casar i va quedar a casa nostra. I venien dones majors i contaven la fam que havien passat, que son pare havia tingut desmais de fam, que no tenien menjar. I, bé, contaven coses que ara ho veiem per la tele del tercer món, i jo faig comptes, això és el que vam viure fa uns anys aquí, també. Bé, coses d'aquestes.
1: A què es dedicaven els teus avis?
2: Son pare de mon mare es va morir, que ella era petita, com he dit, que l'àvia va quedar viuda. I l'àvia, jo li deien la mestressa, perquè... va fer haver de fer de tot, després no cobraven la gent, no hi havia pagues de gent, i ella anava a gent que matava porc, anava porquejades, anava a fer feina a cases, i es va posar a cortar cadires amb bova, i jo me'n record que sempre a casa nostra entre ella qui cordava cadires, mon mare qui cosia, hi va haver molt d'ambient a casa nostra. I ella també se sàvia que mentre es feia feina cordar cadires, no hi havia monges, després encara no hi havia escoles de fia petit, no n'hi havia. I ella va la gent que havia de fer feina, les dones que havien de fer feina i tenien al·lots, els hi duen a casa seva, i ella feia feina i a la vegada cuidava dels al·lots, feia com una escoleta, eh? Una escoleta. I van començar a dir-li la mestressa. A mo mare, perquè cosia, també va ser la filla de casa mestressa. I nosaltres, les germanes, sempre som de casa mestressa. I ve de sàvia meva, que havia fet escoleta bueno, escoleta no, perquè tenia ànsia dels fiets, els hi mostrava els dies pare nostre, els hi contava una rondada, però ella a la vegada feia altra feina.
1: Les dones eren com molt emprenedores, no?, de la teva família. Feien coses, se s'acaben
2: sí,
1: seguida.
2: Sí, bueno, sí. Aquesta, jo crec que tothom fa el que podia per sobreviure. I després, rellant de l'escola, jo me vaig sentir... Es veu que quan era petita era molt, molt bona fieta, eh? I troc que les monges me tenien un poc vaciada. Que sempre me venien darrere i tenc un... És que jo de l'infantesa tenc un record tan polit de tot, d'escola, després d'anar a sessió catòlica, també d'anar... m'agradava fer comèdia i també en sessió catòlica fan comèdies de fietes, vaig fer els pastorells, que vaig fer la Mare de Déu, prou que m'ho havien demanat una altra vegada i que fegués la Mare de Déu i a Sant Josep el havia de fer un jove que era un poc, tenia fama de ser un poc alegre, un poc, i mon pare no va voler que el fegués perquè que com que jo li havia, ell m'havia de dir esposa estimada i que no se'n pogués, bé, aquell temps anaven a lots i a lotes, i després Sant Venidor el van fer amb un Sant Josep, va ser un home casat, i després ja el vaig poder fer.
1: Quan vas començar a escola? Te'n recordes de com era l'escola?
2: Me'n record en l'escola dels petits, en així que precisament de la llibreria, teníem un banc així cada banda de l'escola i érem, tal vegada teníem 3 o 4 anys, jo no ho sé, però ten present una sala i no res, això.
1: I què fèieu?
2: És que jo tenc present que anàvem d'un banc a l'altre, però no tenc present el que fèiem, perquè eren petites.
1: I un pot de més grossa, ja?
2: Després van anar a escola, de l'escola de dalt, i allà hi anàvem, vist que anàvem a combregar, i després anàvem amb les grosses, diguéssim, l'escola gran, una escola gran. Sí, els cavespres fèiem... Ens contaven història sagrada i feien labors. Preníem, bueno, feien creueta i feien labors. I no ho sé, jo m'agradava molt les matemàtiques d'aquell temps, que eren sumar i restar i dividir i problemes, i però era l'assignatura que m'agradava més. I en canvi, l'escriptura no me va agradar mai i sempre feia faltes. I encara no m'agrada escriure, i en canvi llegir m'ha agradat molt sempre, i ara llegeix molt.
1: I després, fins a quina edat vas a escola?
2: Això vaig anar fins als 13 anys. I encara, ma mare m'haguera deixat anar un any més, però... la monja qui jo anava se la van endur i jo me va fer vessa començar amb una altra i vaig acabar.
1: Com era Ferreries en aquesta època, quan tu tenies molt 12, familiars. 13 anys?
2: Jo coneixia cada casa, la gent que hi vivia. Per pagues la parròquia mos feien repartir després de missa uns fulls, com un fulls per les cases, i anàvem, jo anava al carrer Nou, a casa, es diu menjar després de missa, casa per casa, repartir aquell full, i encara me'n record les persones que vivien, bueno, i ara passa gent i dic, i jo, ara ja no conec ningú.
1: Les cases com eren?
2: Bueno,
1: comparties...
2: no teníem vàter, perquè un vàter que el havien de buidar, cada any el buidàvem. Tampoc teníem aigua, anàvem a les fonts d'ús aigua. Després d'un pont més gros, nosaltres a casa nostra vam fer una cisterneta i també vam fer un quartet de bany. Però això ja, que ja quasi ens havien de casar, vull dir, ja més tard.
1: Tens germans o germanes?
2: Sí,
1: o tens...
2: som... A casa nostra en van ser 7, però se'n van morir 2 de petits, que jo no els vaig conèixer, i ara som 4 germanes i un germà.
1: I en aquella època, qui anava a cercar aigua?
2: Jo me'n record que anàvem amb una gerra i un poal, però que m'agradava jo de petita dur sabates de taló i sabates de molt antigues i anava, i sé que una dona me deia, sembla mentida, mos posem el taló per anar mudats i tu el dus per anar a dur aigua. Bé, cosa...
1: I anaves amb els germans i germanes a cercar aigua?
2: No, anàvem, el teníem, com que vivíem a el carrer Sant Bartomeu, i és aquí on hi ha les fonts, i teníem... No, hi anava jo. Hi anàvem, els que l'havien de mester, no ho sé, jo hi anava tota sola, amb la gerra, i una gerra.
1: I quines botigues hi havia en aquella època?
2: N'hi havia moltes, eren botiguetes, però t'he dit que en el carrer nostre, jo me'n recordo, una, dues, tres, n'hi havia 4. De botiguetes.
1: I cada una venia coses diferents?
2: Petites,
1: o el mateix?
2: No, tot cosa de menjar. Tot era cosa de menjar. Després, al carrer Nou, hi havia una de roba, que encara Can Ginera, i n'hi havia una altra Can Toni Camps, que dèiem les escales, i de roba no n'hi havia cap més. No, pues de roba no n'hi havia cap més.
1: A casa vostra deixàveu a fiar... quan anàveu a comprar cosa us apuntàveu a la llibreta?
2: Sí.
1: Com funcionava això?
2: Sí. I quan mon pare cobrava la sitja, quan feia el carabó, anàvem a pagar tot allò. I mon mare deia, i quedam, i el pa també el anàvem a dur així. I quan em va dir, no, troc que han de fer d'una altra manera, perquè així mos tornant a quedar sense doblers. I va quedar d'acord amb la botiga i el forn que no pagarien, ho pagarien de cada dia. I anaríem pagant a poc la compte d'aquell mes o de lo que teníem. I així mos ho van anar llevant. I després nosaltres ja fem trençat i ja fem un pot de feina i ja, bueno, ja ho vam aclarir. Ja.
1: Quina és la primera feina que vas fer, tu?
2: Jo me'n recordo, va anar a Cat Sucrer a embolicar caramel·los.
1: A Mercadal? Un sucrer de Mercadal?
2: No, Ferreries. Hi havia una sucreria, estava al carrer Nou, i sí, mon mare anava a cosir. També tenia molt de lots i anava a fer un dia de cosir i jo hi solia anar a embolicar caramel·los, feien caramel·los i ens embolicava. Després vaig anar a cosir a una sastreria i vaig anar si mateix un quants anys i anava els cavespres unes quantes hores.
1: Com us divertíeu en aquella època?
2: Insistiu, el poble, o almenys la plaça, hi havia molt... Sortíem a seure a la fresca, cada vespres, i cada un feia de la seva, i contaven xistes i tonteries, i botàvem a la corda, jugàvem a caixó, que això era un caixonet de figues, que venien figues a les botigues i d'aquell caixonet el feien net i posaven unes cortinetes i de cartó feien llitets. Era més imaginatiu que ara. Jo no tinc record d'haver-me avorrit mai cosa que els nets moltes vegades és que diuen oh, no sé què tenc a fer, estic avorrit, i tenen una muntanya de jocs. Jo no me'n recordo, m'avorrim mai. I es diu monges, de cada vespre anàvem en el pati de cases monges, ses al·lotes, perquè no, a jugar. Bueno, corríem, jugàvem a amagar, jugàvem, hi havia un pati molt gran, i bé, això.
1: I vaig seguir fent comèdia en aquesta època?
2: Sí, sí. I sempre he dit que he quedat en ses ganes de fer teatre de vea, de papers de vea. I m'he dit, punta tinc, ara dic, no, ara ja no. Però sí, m'agradava, m'agradava. I poesies, també em fa.
1: En recordes qualcuna?
2: No, perquè vaig fer unes quantes, no. No les sabria totes. Eren un poc llargues i no les sabria. No en sabria fer.
1: En quin context fas les poesies?
2: Religiosos. Poesies de ses missions, d'una, me'n record, que la vaig fer en sessió catòlica, van anar al castell, i era del papa, una poesia del papa, i sé que quan jo acabava va venir un i me va dir has de donar la lletra, i jo vaig dir me l'ha fet a fer aquesta, i dic demano una aquesta.
1: I en aquella època a ca vostra teníeu cotxo?
2: No!
1: Com no. Us movíeu?
2: No, és que no mos movíem. Si havien d'anar a mo per jo, no me'n recordo haver-hi anat mai, però els germans li van treure ses gràndoles i anaven amb el correu. Hi havia el correu.
1: Com era anar amb el correu?
2: Bueno, era un aconteixement, era polit i tot. En escola, cada any anàvem al toro un dia, el mes de maig, a les 40 hores, i hi anàvem amb escola. I després, amb sessió catòlica, qualque vegada havien anat a la platja, a Cala Caldana. Però me'n recordo haver anat en carro i poca cosa més. Jo no sé nedar, perquè jo me'n recordo aquella vegada, d'una vegada que hi vam anar, a la platja, i de ses amigues aguanteu-me, jo fos mort, i ai, que bé, no me mulleu, no te mullam, i vaig obrir els ulls i se vaig tenir fora, i jo surava, i tanta por, és que jo sempre dic que no he sabut nedar, que me vaig endur, que després me semblava que no arribava els peus allà al mig.
1: I com recordes Cala Caldana en aquella època?
2: Ah, polida, perquè no hi havia res, hi havia més arena encara que no hi ha ara, hi havia alga perquè no la feien neta, però era polit de Cala Caldana. Ara que hi he anat poques vegades, hi anàvem amb ca nostra, no me'n recordo haver-hi anat mai a la mà. Hi havia anat a cedir amb secció catòlica i...
1: Quina era la festa principal de ca vostra? La festa que més celebràveu?
2: De celebrar les festes religioses, totes, perquè a ca nostra vaig veure, ho era molt, d'anar a l'església. I sí, tant Sant Bartomeu com Nadal. Nadal, vist que mon pare i ma mare va ser viu, que es va morir, que era molt major, hi anàvem tots a dinar per Nadal a casa seva. I no ho sé.
1: I que cuinava ta mare?
2: Ja de petita, com que ma mare cosia i teníem sàvia a casa nostra, cuinava més sàvia. Però quan sa germana major va començar a ser més grossa, ho va fer més ella, perquè ell, sàvia, amb nosaltres, que mirava massa prim en tot. Havia tingut molta misèria i encara...
1: Quin tipus de dinar feia per Nadal?
2: Per Nadal, brau, i un pollastre, jo així me'n recordo, de pollastres forn, i després pastissets, i lo típic de Nadal, amargos, per Sant Bartomeu fem enciamades, i era una festa perquè anàvem a cura tothom al forn. Ningú teníem forns a casa i anàvem a coure les coques, i perquè si tu no te toven, i si, hi havia un ambient molt festiu celebrant aquestes coses.
1: Com demanàveu torn per anar a coure en el forn? Com funcionava?
2: No, anava... jo, que podré dur les coques perquè són pan i toves, i a vegades... perquè tu vas més de veres es duen a la boval que den, el forn mateix, hi havia com un damunt esforç, hi havia més ardor, i perquè tu vas més de veres per poder-les afornar més prest, o, bueno, no ho sé, com...
1: Quins ingredients o quin tipus de coca...
2: Enciamada.
1: A part de l'enciamada, fèieu altre tipus de coques?
2: Vols dir per Sant Bartomeu?
1: Sí.
2: Sant Bartomeu, enciamada i xocolata i pastissets i...
1: No fèieu coques salades?
2: No, no, jo que nostra no ho tenc present, no.
1: I després ja de més gran, com coneixes en el teu company de vida?
2: En el passeig que fèiem al carrer Nou, anàvem, pujàvem i davallàvem i te demanaven a veure si podies venir a fer una volta, i a vegades si era un que no t'agradava que t'estracàs des que no, i si t'agradava un poc, bona, una volteta. I així començàvem.
1: I tu li vas dir que no a molta gent?
2: Bueno, a vegades per no quedar malament, bé, una i prou. I quan havia fet, bé, ara ja hem fet la volta, te'n pots anar. Bé, això. I després, així com ara tot està permès, després festejàvem, i una besada no te la podies donar. Era...
1: Teníeu por o era el que no, era prohibit? Estava prohibit.
2: Era prohibit. Clar que si podies agafar sa mà... Però no.
1: I ton pare i ta mare, que te deien sobre aquest tema? O t'explicaven no, cosa o no?
2: La veritat és que no s'enrallava. Senties a vegades si hi havia una parella que es havien de casar, que estàs embarassada, senties la gent major que tu ratllaven, qui sola més no em volien ratllar, clar, perquè no ho sentiguéssim, els més joves, diguéssim.
1: I després, quan us vau casar, en aquella època, com us divertíeu? Quan ja estàveu casats? Quins esdeveniments anàveu? A les festes?
2: A les festes no hi anàvem. Ball, jo m'hauria agradat, però a ell no li ha agradat mai el ball. Però

0: Sí, i eren, bueno,
1: Quines rondades explicàveu?
0: la mort de les tres taronges, la cabra encabrillada, el xiuronet, no ho sé.
1: Me'n pots contar cap?
0: No, ja no, la cabra encabrillada, jo no sé si era... Jo ja la sentia contar a ma mare, que passant granota hi havia una cabra i sa mare va enviar una fieta a dur jovert o no, una verdura d'allà, i va trobar sa cabra i sa cabra li va dir: "Què fas aquí?" "Jo som una cabra encabridada amb els peus aguts aguts. Tots els que han vingut me'ls he menjats i ara em menjaré tu." "Nyam!" I el menjava aquell. Després sa mare trobava que no hi anava aquell i enviava un altre germà. I així vist que hi havia tots els germans. I després, a darrera hora, van anar amb un garrot i son pare van matar sa cabra i li van donar un toc en el cap i li van omplir sa panxa de còdols i sa cabra es va caure en el torrent. Bueno, tonteries d'aquestes.
1: I després, quan els estius, què fèieu amb els fillets quan éreu petits? Com fèieu activitats de vacances?
0: Les activitats nostres des de quan eren... Bé, no, els majors no, va ser ja més... Quan ja van començar a acampar, quan ja van tenir esquifa 5. Van començar a Macrella, van anar un dia a una germana que tenia una tenda i ell, en Pere, li va agradar l'ambient d'allà. I que compram una tenda, que compram una tenda, i van comprar la tenda i d'aquell estiu ençà van anar, cada estiu van anar a acampar. I després, en els alocs, en tos de tenda, van fer una caseta de llenya. I hi van fer, tal vegada, una vintena d'anys. I vist que mos van dir que la llevassin. I
1: I
0: veníem una barqueta, una
1: a
0: barca.
1: Macarella com hi anàveu?
0: A Macarella hi anàvem... que ja tenien cotxes, sí. Quan van tenir esquifa 5, també van comprar un cotxe. I anàvem amb el cotxe, però el cotxe no arribava a la platja. I ell tenia un amic que tenia una barca, i de Cala Caldana, fins a Macarella, mos enduen els trastos, bueno, el començament i el final. Duem així, els trastos. I
1: Quins
0: la de casa...
1: trastos
0: Bueno,
1: eren?
0: la tenda, les cadires, perquè els hi deixàvem allà tot l'estiu. I a lo de cada setmana hi anàvem. Però que quan havien de partir, tots volien dur moltes coses per jugats als lots. I després, per tornar, ja no, ja estaven cansats, perquè després veníem a peu de Macarella a Cala Caldana i ho traginàvem, lo de fi de setmana, es menjar que mos havien de mestre i sa roba i el que si havíem volgut dur una pilota, si havíem volgut dur... Bueno, això.
1: I durant el dia, com passàveu el dia a Macarella? Què fèieu?
0: Bueno, ell, en Pere, se n'anava amb els majors, amb els més grossos, a pescar. I jo quedava a la platja i hi havia com un torrentet i rentava la roba, perquè tenia els al·lots petits, i anava a rentar la roba i fes dinar i anàvem a la platja a calamuar una estona. Això.
1: Què solia menjar a l'estiu allà a Macarella? Què menjàveu? Feu dinars especials,
0: No,
1: col
0: especials,
1: capaella?
0: no, no. Bueno, supòs que paella, però es menjar d'aquell temps no tenien gaire cosa per pura... patates i patates frites.

0: fites i més per sopar, tal vegada. I jo quasi no me'n recordo que fem. Arròs cubano, ho devíem fer. I... Cosa senzilla, perquè teníem un fogonet i no podíem fer gaire cosa més.
1: I en els Jalocs, explica l'experiència d'estar en els Jalocs. Com
0: Els
1: va
0: Jalocs,
1: anar?
0: jo m'agradava molt, perquè jo m'ha agradat sempre molt el llegir. I no tenia massa temps. I quan ells se n'anaven a pescar, jo quedava a la caseta tota sola i podia llegir una estona o mirar la natura i tenir un poc de meditació, el que vulguis dir-li. M'agradava.
1: Quantes casetes hi havia?
0: Hi havia un quant ciutadellencs i n'hi havia dues de pedra que havien estat una casa de sa barca, que n'hi havia cinc o sis de casetes de llenya.
1: I què feia la gent allà?
0: No,
1: Feia tot l'estiu o hi anava tant en quant?
0: després també van venir uns anys de no obtenir gens de vacances en el mes d'agost, fent les vacances, i fa tot el poble. Fagués feina de fuster, fagués feina de sabates, tothom tenia vacances i no tenies problemes de dir un fill ha de fer feina i ha de quedar en el poble, que tothom fa vacances junts i estava molt bé. Perquè ara i tot han de fer compartit i a vegades les famílies no fan les vacances junts, les parelles o... I després sí, després tothom fa les vacances junts. Germans, ara jo la germana aquesta que era vingut, van anar molt en les platges, a acampar junts i ho passaven bé, no sé.
1: I recordes els estius amb ton pare i ta mare? Si hi havia diferència en si hivern i estiu o sempre era igual?
0: No.
1: Com era un estiu amb ton pare i ta mare quan
0: Jo
1: eres petita?
0: el que me'n recordo dels estius més que hi havia diferència era que podien ser a la fresca en estiu i ser a la fresca i cosíem o fent sabates o fent el que fos. Però això era quasi la diferència i en hivern el foc bueno, braser i la feina era junts, no hi havia diferència, no vaig veure un dia de vacances mai.
1: I com passàveu la calor a l'estiu?
0: Obrint les portes i ventalls i no res.
1: I és fred a l'hivern?
0: Jo a ca nostra també, que hi havia moltes cases que no en tenien, vaig veure sempre una cuina de llenya. I teníem un fornet, i allò tenien caliu. I després fèiem un braser en picon, en carbonilla, i amb això. I després, per escaufar els llits, teníem un Max de la mà, Max, i els posaven dins el forn, quan fèiem el sopar, i amb una bosseta que ma mare havia fet de roba, posàvem el mac dins allò i el duem dins el llit. I allò m'ho ajudava a escalfar. Tinc un record polit d'això. Ara no hi havia pensat, d'això.
1: Que era un mac o
0: Una
1: un quants de mags? Sí,
0: pedra,
1: però uns
0: mac.
1: quants o un.
0: Bueno, cadascú teníem el nostre. A ca nostra érem un quants de família. I cadascú tenia el seu mac i els posaven dins el forn i s'escaufaven. I per vegades era prou calent que hi feia forat en el saquet de roba aquell. I havien d'esperar un poc.
1: I a l'escola fa fred?
0: Sí, però no, ara no me'n record.
1: No, no, no
0: No, no, no
1: recordes.
0: tenc
1: Sí.
0: present. Tal vegada no mostrem l'abrigo o la jaqueta que duem, no ho sé, no, no, ara no tenc l'experiència d'haver tingut fred.
1: I ara ja per acabar, no sé si te'n recordes de qualque anècdota o qualque rondalla o glosa que t'expliquessin.
0: Un pare li agradava esglosar.
1: Has sentit glosar, ton pare?
0: Sí, de molt petita. No és que fos un gran glosador, però ara tinc un nebot, que a Moisès és un nebot. I mira, ha agafat-se...
1: No, Moisès és un gran glosador.
0: I tal, sí. És un nebot.
1: I qualque, si te ve res en el cap, qualque paraula, qualque frase que te digués ton pare i ta mare o sàvia, que te quedés marcada. Allò...
0: Jo, el que tinc més present, ma mare, que hau de ser molt bons, de ser molt, bon, molt bona fieta. Tinc present un dia que ella se posava ses calces i me deia, has de ser molt bona fieta. Si és molt bona fieta, has de ser com una Santa Teresa. I una monja, mira, ara també m'ha vingut, que una amiga i jo mos de, hau de resar un pare nostre cada dia perquè tingueu vocació de monges. I jo vaig dir a sa amiga, jo no el resaré en el pare nostre, jo no vull ser monja.
1: Què volies ser, tu, de petita?
0: No, jo sempre m'havia fet il·lusió formar una família i tenir família numerosa, sí. Mm-hmm.
1: Ho has aconseguit.
0: Ho hem aconseguit.
1: Ho heu aconseguit.
0: Ho hem aconseguit, sí.
1: I de Victòria, moltes gràcies per aquests records. Segur que molta gent hi hauran vingut molts més.
0: Segur que pensaran, i jo això també ho vaig passar.
1: I tu te'n recordaràs de moltes més coses. Però, bueno, l'ho dit, sí. Ben dit està. Sí, i moltes gràcies.
0: Gràcies a
1: i
0: tu.
1: I molt d'anys i molta salut.
0: És el principal, la salut.
1: Gràcies.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.

Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far.
3: Só tu que fas feina, però tot tu entregaves a que té bé, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè haguéssim de fer l'estona allà els diumenges, els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia 6 ulls per vigilar. I tenia 6 braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer 2 ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tururà Menorca, amb una tiara rural. Esbadellant sa porta, en sa clau ancestral. Com els vents de l'illa, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem bre.

volen secar la poder o s'arregar de descans. Et sac d'esblat força bé, de que diré un descans. Sues que l'ombra, un glop a cabra salada, en esmortant secret, fins a l'aldritxa encantada. Està gros bereneta, sa pell de cala escorxada, somiant que l'entusqueta es degullit sa bramada. Rodoles macats, sa taula sa taulera, un cuc d'esplà de mar, ocell a sa falcura.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon cap vespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Posa el micro, sí, sí.
0: Miraran raro. Jo provaré.
2: O t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, no rompo cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar.
1: Està bé, sols sí.
2: Atracar. És la secció aquesta d'en alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, l'alerta.
2: No sé si he posat cent o no... O jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis. És a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de... Ses vistes d'un altre femer. De femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat, la banda d'esfamer, ets les bísties de
0: Montgòfra.
1: Les bísties d'un altre paner. Ens les figues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té la cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Després la posarem.
1: Promès.
2: Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, hem de mirar.
0: Hem de posar ordre. Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no això?
0: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues quedava bé, però...
2: La no. Llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell de vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ajudiríem per un altre programa, perquè s'adona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
2: Un altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I ho muntes aquest. Doncs no se'n muntes, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar, jo crec...
2: Que xerrau.
1: De coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens perd l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deia, no?
1: Correcte.
0: Per això... Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria tequiramà. Vinga, vamos. Vaya festival.
0: Que U ve de... I L de L'U, que seria L'U, no? I per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat, i es veu que fan bona sobrassada també per allà. Sí.
2: Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira, Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
2: Delinqüents.
0: I tot això, segurament.
2: Com que venen ara, també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emparava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte txart. A txart també empren l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su?
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com un sudoku.
2: Sudoku és...
0: Sudoku vol dir cosa...
4: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre s'article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? Mm-hmm. El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuento.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí. D'acord?
1: Sí. Jo... hem pogut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No, o sigui...
1: Ja ho has pagat, vull dir que si no t'agrada, no el compris.
0: No el tenc, no el tenc, ja, encara. L'he pogut fuetjar, això sí, però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid.
0: Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho salen tot.
0: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però si t'ella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. Tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a mo i me'n faig una dutxa. Vaig bona de mo.
2: Bueno, no xerrarem de l'aigua de mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot d'ell, l'avi, que una cosa que em fa ràbia, que es diu l'avi i savi.
0: Exacte,
2: si aquí... No, savi.
0: Clar, a veure,
2: savi,
0: aquí estem dient...
1: Aquí, però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjorn diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí, si no...
0: A molt també, sí, l'avi i sàvia.
1: L'avi...
0: Exacte, com? aquí hi ha un deix d'aquest, de, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants, emparam article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí, no? Sempre t'ho curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa, i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre
2: l'Iglésia
0: o l'Iglésia.
1: O la catedral.
0: aquí
1: la catedral també diu, no, sí, sí,
0: la catedral.
1: Bé, crec que no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral.
2: Lo que vulguis és igual, no, però. La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat, és a dir, sóc amadestos del Madrid, sí. I els meus nebots els he sentit dir més d'una, més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
3: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és més important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets,
0: ells han sortit del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet, merenguet. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec.
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços de
2: dir-ho. En insistiu tot és lu, lu, lu,
1: lu. Lu, lu, lu, lu, lu. Lu és correcte. Jo quan m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: no,
0: a veure. Però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
0: D'acord.
4: És correcte, Pedro.
1: Sí, diuen, sí, és correcte, ja es pot desigual.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està.
0: No és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja està.
0: Clar, Ullu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, Ullu, mira...
1: Sí. Ja, ja, ja.
2: Ho dius i no passa res.
1: Sí, exacte. No passa res, sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengut d'Apres. Cada vegada tenim la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Bravo. Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Nanna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint La Vínia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: un cliché, Erika. El noise està associat a la ràbia, està vinculat a la ràbia.
1: Bé, no, vendre, relacionar un poc el noise amb la ràbia, evidentment. Perquè al final és una resposta...
0: Resposta rabiosa.
1: Sí, fins i tot poc agressiva, no? I al final... És com a...
0: Com?
1: O sigui, la qüestió és com...
0: Com?
1: Com? Com t'enfrontes al buit
0: com
1: existencial que genera el capitalisme
0: com
1: a través de soroll.

al poder del suo regno. Jo quan tinc un dia molt dolent, molt dolent, molt dolent, és quan em poso a escoltar aquesta música molt saturada, rabiosa i violenta, i pot ser noise o pot ser...

0: Ens acabem d'adonar que tenim la finestra a l'habitació la tanquem.
1: Aquest capítol està dedicat als nostres veïns i veïnes.

0: su primera temporada, estaba susurrando. Non per l'amore del mondo artista, questa vegada trobarem a xerrar entre artistes, ho fet més nois.
1: I
0: reflexionarem. Exacte, veritablement. Perquè necessitem aquesta música agressiva a vegades, no? I és realment agressiva? No ho sé.
1: Jo no sé si la música és agressiva, però a mi mateixa, està relacionada amb l'agressiva.
0: Estic pensant... Ho estem gravant dues vegades, però jo també cal dir-ho. Sí, perquè al final és el mateix àudio. Un és amb efectes i l'altre sense, però després hi poso els efectes o l'altre amb els efectes.
1: Bueno, perquè estem fent un exercici
0: d'improvisació.
1: Hi ha molts tipus de música, molts estils musicals així, agressius.
0: Sí. Sempre depèn de quin tipus d'agressivitat, però. Perquè clar, no és la mateixa agressivitat que a vegades et pot produir un so de vegades de músics com Incapacitants o Earthbow. No, que és una agressivitat a vegades una resposta política a vegades, no? I en canvi podem trobar agressivitats a vegades també en tot el que en molts artistes, diguéssim, o persones que es dediquen altres gèneres diferents, com podrien ser el mateix, el black metal, que també té molta agressivitat, però és una agressivitat ja violenta, diguem-ne, exercir un cert poder, no? Basat en una suposada superioritat moral, no? O altres tipus d'agressivitat, com músiques... El trap, el hip-hop, un rap, un reggaeton... L'agressivitat que trobem en Bohemian Rhapsody.
1: Ens hem parlat de la paraula una mica en aquests podcasts d'aquesta temporada.
0: Sí.
1: I em sembla que també és aquesta, no?, la distinció. Aquests altres estils que estàs anomenant tenen paraules, són cançons, el noise...
0: Clar, sí.
1: El noise és simplement soroll.
0: És soroll. O és composició del soroll.
1: És soroll, com
0: compones? Sí.
1: Com pots composar el soroll?
0: No, me'n refereixo...
1: Què és soroll?
0: Jo crec que el soroll, jo tinc composició de soroll, és que tu, no sé, tu fas una obra basada en soroll, diguéssim, el que sigui, pedals, sintetitzadors, efectes, ordenadors, no sé, un micròfon amb molt de feedback i destrossa pots fer un vídeo. Pots composar el soroll.
1: Per què li fots fer el vídeo?
0: Bueno, per sentir com el soroll que fan, quan t'escrius el vídeo.
1: Fa un soroll diferent, un violí, quan escrius? D'un altre tronc? Una altra fusta? Fa soroll de violí, el violí, quan es crema?
0: Suposo que sí, perquè estan embarnissades les fustes. Igual algun tipus d'influència del que té elements metàl·lics, també.
1: Però ja no fa soroll de violí. Anem a dir que

0: cremes un violí, no estàs cremant un violí per soroll, estàs cremant el violí per l'acte simbòlic de cremar el violí.
1: No ho sé.
2: Podrien ser les dues coses.

0: perquè tinc aquest sensor de foc, quan te'n veu aquí. Home, no, clar, tu, igual tu pens més simbòlic, no? Quan te'n veu aquí, com a això, sí. Seria com utilitzar un instrument clàssic amb tècniques noves, o així, no?
1: I
0: és
1: tècniques externes, versió.
0: Versió noves, sí, sí. Molt bé, grandes.
1: Amb els seus orígens.
0: Sí.
1: Vale, perquè també han canviat molt, molts anys de fer música i han canviat.
0: Vale, que el mercat té les exigències també.
1: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: En com composen cançons amb els sorolls, les ferralles, d'elements així industrials.
1: Sí. Tabaco com... paisatge. Desechos, no? Desechos? Desfets. Deixalles. Sí. Sí. És molt interessant com... Sí, sí. Daniel Bauten.

0: utilitzant deixalles, deixalleria, deixalles. Sí, això és molt interessant. Els inicis de molts artistes nois venen a partir d'aquest concepte de la música industrial, no? I el Krautrock també, alemany, bandes com Noi o Instruction Bauten, en el cas de la música industrial. I s'inspira molt en això, en l'interpretació de música. Clar, el seu cas també d'amics amb el jazz, sobretot amb el hard bebop. I és com una mescla de conceptes molt interessants, no? I al final dona resultat un poc no són aquesta música noise, música japanois, també, no? I...
1: Que són músiques que sorgeixen, que se deixen sorgir en un context social, que siguin ràbia, desesperació.

I al final aquesta onada de so massiva és una descàrrega. O sigui, jo sé que quan estic realment un molt mal dia, aquesta música em calma.

0: estic segur.
1: Es troba un cert ple tipus d'emoció forta.
2: Presenta els nois, no és com una llei molt intensa. Vull dir... Clar, fins al final és donar-li tot això a l'orella i el segell també, no?
3: I recordo que en l'anterior episodi que mirava una cosa que vam ensenyar és que
2: sí, clar, és totalment una experiència que sí. Perquè t'atrapa, no? És un mur de so, el nois, no? I clar, tu estàs allà i dius, ostres, clar, és que... No pots fer res. I molt de soroll. Estàs allà... És com mirar a l'abisme, no? Saps? Que dius, ostres... Estic aquí, estic mirant l'abisme i... no puc anar cap enrere... Perquè clar, si vaig cap endavant, és que clar, me fot de cap, no?

0: up.
1: I també fer nois és una experiència immersiva i una descàrrega.
0: Sí. És que, per mi, el fer nois va més enllà, quasi, fins i tot, de fer art, de fer art sonor.
1: Se produce una brecha.

Bueno, un poc més i acabem la temporada sense acabar el capítol. De lo que ha de fer nois, que diu que no tant.

0: I forgot.
1: Como sueños muy

0: No son horas.
1: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
2: Jo sóc en Cristòfol Pons i actualment estic realitzant el programa Càpsules d'Art a Ràdio Far. M'agradaria destacar que allò més important que suposa per jo fer el programa aquest és lo increïblement profitós que ha estat per jo com a persona fer aquest programa, ja que he pogut aprendre moltíssim de les persones que he anat entrevistant, gaudint de la seva conversa mentre fèiem el programa, però poguent investigar i indagar sobre el seu treball mentre es preparava les preguntes. Voldria destacar el caràcter humà de les persones que realitzen l'art i la cultura en el nostre territori, Menorca, però arreu del globus.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A l'esport hi ha un trastorn que de vegades apareix en gent que se sotmet a exercicis importants. Si la pèrdua energètica que experimenta el cos durant l'exercici no es compensa amb una alimentació adequada, es pot acabar generant un desequilibri que no només es manifesta en forma de fatiga corporal i més facilitat de lesions. També és comú que s'acompanyi de falta de concentració, irritabilitat o depressió.
2: Època de muda. Capítol 7. Deficiència de rendiment.
1: Accedir a la capacitat que l'organisme té per refer-se significa entrar en una dimensió poc recomanable. No passa res si això succeeix d'una manera puntual, però quan forma part de la rutina, s'ha de tenir cura de no descompensar-se.

0: entre esforç i recuperació, perquè a la llarga es poden acabar generant perjudicis de difícil retorn.
1: Game over.
0: Qualsevol esforç que fem, sigui en la preparació física, en la inversió d'un negoci, en la participació a un voluntariat o en l'aprenentatge d'un instrument, es preveu un afany amb l'expectativa d'un resultat, d'un rendiment. En els casos citats, tenim l'anhel de millorar la nostra condició corporal, l'ànsia de beneficis econòmics, el desig de reconfortar-nos amb la feina d'equip o la il·lusió de poder sonar una tonada que ens motiva. En cada àmbit s'ha de trobar una harmonia entre la inversió en temps, en diners, en renúncies d'altres coses i el retorn que obtenim. Quan el que ve de tornada no acaba compensant el valor que donem a allò que prèviament hi hem posat, començaran els dubtes de si cal mantenir la idea o repensar-la. Comprar un abric quan fa fred i no en tenim cap sol ser una bona pensada. Ens reconfortarà molt poder deixar de patir la fuita de temperatura. Però si ja disposam d'un cert nombre d'abrics, comprar-ne d'altres ens generarà una satisfacció decreixent, fins al punt que, quan en comprem un més, probablement sentirem que hem caigut en la trampa del consumisme. Analitzant aquests episodis solen aparèixer diferents visions, unes més terrenals i d'altres més recercades. De vegades, no hi falta aquell que diu que no voler comprar més abrics quan ja se'n tenen prou és estar en contra de la roba, i que cal tenir en compte que, vulguem o no, argumentaran, la roba ens guareix de les inclemències atmosfèriques. De l'altra banda, hi haurà qui pugui entendre l'acció de no voler comprar més com una postura assenyada entre la despesa i els beneficis obtinguts a canvi. Perquè, de vegades, tenir-ne més no implica millores. Quan succeeix que, a major quantitat, menor retorn, estem davant una deficiència de rendiment. A Balears estem experimentant una gran deficiència de rendiment amb la massificació turística. A mitjans dels anys 80, l'arxipèlag rebia una tercera part del turisme que rep ara, mentre que la renda per càpita liderava el rànquing de les comunitats autònomes. Avui tenim el triple de turistes i estem a la posició dotzena. A base de projectar com si sigui una bona notícia l'increment de turistes, i de creuers i de vehicles, ens hem situat al vagó de la cua. Ja no és que sigui necessari reaccionar, és que és urgent fer-ho. Com en el trastorn dels esportistes, a les zones que pateixen massificació de manera repetida i creixent, es comencen a detectar símptomes de fatiga. Hi ha una fatiga ciutadana, de la gent que veu que va perdent oportunitats i condicions, dificultat en l'habitatge, falta de feina mínimament qualificada, espais saturats. També s'hi detecta una fatiga ambiental. No basta l'aigua, no hi som a temps a gestionar els fems, les depuradores no tenen prou capacitat. Igualment apareixen la irritabilitat, la depressió, fets que aprofiten molt bé els que prometen solucions messiàniques. Davant d'això, no queda altra que posar en marxa la reflexió ciutadana, comunitària, la discussió conjunta de sortides i l'alçament de la veu per fer sentir la reivindicació d'una societat amb millors perspectives que la costa avall en què estem entrampats. És hora de feina d'equip. És temps de crear nous contextos socials que generin respostes reals i no negacionismes d'una realitat palpable. Ja no es poden admetre més excuses per dilatar la gestió del problema. Cal tornar a generar il·lusió, imaginaris desitjables, camins per transitar-hi i energies per avançar. Quan les institucions no contesten i els agents econòmics habituals tanquen els ulls, es necessiten moviments socials per recordar quins són els interessos col·lectius. Menorca ha de tornar a trobar la senda, la via, que marca la diferència. Quan la gent es mou, el rendiment social millora molt.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: amistades.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

fort des des mànecs, entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronji no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i me te'n deixo cluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

sempre que en recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

oasis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: L'entrevista amb Marina Ege.
2: Avui a Ràdio Far entrevistem a Blanca Noguera, una jove menorquina de 22 anys que des del 2020 es dedica, segurament entre altres coses, a recomanar llibres a través de les xarxes socials. En aquest matí de juliol calorós i a través de les zones de la Ràdio Cultural de Menorca, coneixerem Anna Lefki. Benvinguda.
3: Hola, com estàs?
2: La primera pregunta, jo espero no haver-me passat en les preguntes, després comenci amb el motiu. Però he intentat fer alguna cosa una mica diferent a el que Tabada ja se coneix a través dels mitjans de comunicació que trobam en línia. I el primer que m'interessa saber és que te va empènyer a recomanar llibres a les xarxes.
3: Bueno, sí, va ser bastant espontani, no? O sigui, el 2020 tothom us descarregàvem TikTok, la gent comença a penjar coses i veig que no me sent... Bueno, no sé, que no me sentiria còmode fent res més que no fos xerrar, segurament, i que m'ha de gust recomanar coses i xerrar de llibres. Llavors veig que altra gent ho fa, jo també m'hi anim, i algunes editorials comencen a enviar-me coses, a confiar en jo, i aquí va començar tot.
2: I per què llibres, si no una altra cosa?
3: Exacte. És que... Te diré que no me'n recordo exactament què va passar per el meu cap en aquell moment, però evidentment és una cosa que està molt present en el meu dia a dia, però te diré que el 2020 duia uns anys en què havia baixat la intensitat en què llegia, feia uns anys que potser no era el que més feia, però crec que me va ajudar molt a també motivar-me massa com, vinga, va, si penys coses, també llegiré més segurament, i així va ser.
2: Segons tinc entès, has estudiat el grau universitari en Ciències de l'Antiguitat. Per les que ho desconeixem, què s'estudia en aquesta carrera?
3: És una carrera que abans es deia Filologia Clàssica, que era, sí, llengües mortes, grec i llatí, com li diuen, i l'Autònoma va decidir fer un canvi i obrir-ho una mica més. Va decidir que havia de ser més multidisciplinar, cosa que jo he agraït molt, tot i que el meu és la filologia. He agraït molt tenir coneixements profuns d'història i d'arqueologia, per exemple, tot i que no sigui el meu, m'interessa. I a més també m'enfocaró d'una manera manco eurocentrista, no? Afegint coneixements del món oriental, de Pròxim Orient Antic, i d'Egipte. I no és que me'n recordi molt del que he après sobre Acadi i Sumeri, però puc dir que he estudiat Acadi i Sumeri, que és una cosa molt impressionant.
2: Actualment estàs estudiant el màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat. En aquest cas, quin és l'enfocament d'aquests estudis?
3: Bé, realment el començaré a setembre, però...
2: Ah, vale. M'us hem anticipat, idò.
3: Sí.
2: I què és el que, en tot cas, què és el que t'atreu d'aquest màster?
3: Sí, o sigui, la meva intenció és seguir els meus estudis. Sí, m'ho estic prenent com un cinquè de carrera, no? Com una manera de seguir els meus estudis i especialitzar-me més en el que m'interessa. Pots triar el teu camp, no? A més, cap a les mítiques, cadascú el que li agrada, i jo vull seguir amb llatí i especialitzar-me en això, sobretot el món romà. Una cosa que m'ha interessat molt és que el meu TFG ha anat de so, i espero que el meu TFG també, sobre una, bé, ara diràs, Blanca, què té que veure som clar? Bueno, vale. Està en llatí, text, d'acord? Els Males Maleficarum és un text sobre bruixes, sobre inquisició contra les bruixes, és del segle XV d'Alemanya, és un text xulíssim, i m'ha agradat molt veure com va evolucionant la figura de la bruixa de l'antiguitat cap a el món modern, i perquè les bruixes som ara. Sí que veiem a la tele o que surten a els dibuixos perquè són com són, no?
2: Els estudis en clàssiques han influït de qualque manera en els tipus de literatura que recomanes o en l'enfocament que els hi dones en aquests continguts?
3: Jo crec que sí, evidentment. Vull dir, crec que llegir literatura clàssica ajuda molt a llevar els prejudicis sobre altres clàssics, no? Vull dir, si jo m'he hagut de llegir obligatòriament, tot i que ho he fet en gust, quan ja m'he hagut de llegir obligatòriament, diguéssim, so Ilíada i Odissea, que són com els grans clàssics que fan més por del món, no me farà por llegir-me un rus, no me farà por llegir-me un Orgull i Prejudici, un altre tipus de clàssic d'un altre moment històric, no? I sobre l'enfocament, jo crec que sí que la carrera me dona molt aquesta cosa de mirar les cultures cap enrere, sempre d'una manera, tenint en compte que sempre tot el temps és un fluid i que res es queda fora, res es queda enrere, sinó que el que passa ara sempre ha passat abans, d'altres maneres, i que el món és simplement un contínuum de temps i no les etapes de la història no et separen amb barreres, no?
2: Uh-huh. Sobre lo de la literatura clàssica, els llibres que recomanes a les xarxes són tots de literatura clàssica o també hi ha contemporània?
3: No, també m'agrada la literatura contemporània i crec que en el meu compte pots trobar un balanç molt adequat entre les dues coses o així ho procur, però sí que pots trobar molts clàssics, europeus sobretot.
2: A la descripció del teu perfil de xarxes podem llegir llibres i clàssiques amb un toc de punkerisme. Jo ho interpret com una declaració d'intencions dels tipus de llibre que recomanes o de l'enfoc que tu els hi dones. És així?
3: Sí, evidentment, és l'enfocament, no? O sigui, crec que també és estètica, no? També és una declaració d'intencions, no només sobre el contingut o l'enfocament que crec que sempre és crític i sempre jo mai me deslic. Crec que la política és una cosa que hi és per tot, no? I que ser ser humà és polític per naturalesa, no, diguéssim, i que tot és inherentment polític, i llavors els llibres que llegeix, l'enfocament que li don sempre intent que acabi per aquí, però també és un avís per navegants perquè, bueno, duc un serrell de dos dits, no? I crec que és l'estètica que me representa.
2: Què vols dir amb el serrell de dos dits?
3: Que hi ha molta gent que quan t'ho veu ja sap per on va la cosa, no? Perquè al final res es vol dir, no? I l'estètica, bueno, jo crec que l'estètica que m'agrada representar, no? o que he dubtat, també té que veure amb els meus ideals. I bueno, que crec que hi ha molta gent que quan me veu ja sap per on vaig, me refereix que no sé.
2: Quants llibres llegeixes a l'any? Més o menys.
3: Sí, he anat augmentant cada any, no? Una mica, però 50, entre 50 i 70, més o menys, aquest any tabà no seran tants, però l'important és qualitat i no quantitat, no? Vull dir, multa sed non multum, no? Multum sed non multa, perdó. Vull dir, al final, no sé, hi ha molts llibres que són curts, hi ha llibres que són llargs. L'important és no obsessionar-te amb les xifres, que de vegades les xarxes mos duen en això, no? He llegit 100 llibres... Escolta, cadascú llegeix el que pot i com pot.
2: Igualment, déu-n'hi-do la quantitat de llibres que llegeixes. Sí. Aquesta pregunta no la tenia prevista, però, clar, 50 llibres és un... Sí, els compres tots o són llibres també de biblioteca, prestats? Perquè al final la literatura no és que sigui cara, perquè els autors ja saben que són els qui menys se n'enduen, i autores, però clar, per una economia, sobretot per una economia d'una persona jove, 50 llibres és bastant de doblers. Sí. Quins són els teus recursos per llegir?
3: Sí, la majoria de llibres ara, o sigui, depèn, ha anat evolucionant amb els anys, no? La majoria de llibres ara mateix que llegeix són enviats, els envien les editorials i sobretot me'ls envien primer demanant si els voldré, i com que veig que sí, que m'agradaran, ja dic que sí, i per tant ja segurament m'ha vingut de gust llegir, no? Però després, evidentment, m'agrada trecar-me a la biblioteca, Crec que és una cosa que a vegades li tenim com a molta cosa a la gent que ens agrada molt llegir. Volem aquest llibre, no? Volem tenir el llibre. Jo tenia molta aquesta idea de, no, el llibre que m'agrada l'he de tenir a la prestatgeria. I de no, hi ha llibres que m'han encantat, que són a la prestatgeria d'altres persones segurament ara mateix, i això està molt bé i no passa res. I també, darrerament, he perdut la pones digital, perquè abans m'acostava molt, però darrerament, hi ha dues aplicacions que van molt bé, totalment legals i que la pirateria tampoc és res dolenta, segons com ho miris en aquesta economia, però totalment legals, que és eBiblio. Amb el teu carnet de biblioteca pots llegir llibres des del teu iPad, des del teu des de la teva tauleta de manera completament gratuïta, i les biblioteques de Catalunya en tenen un específic en què també tenen tota una tria només en català, que està molt bé i és molt àmplia, i al principi me costava, però després quan vaig dir, ostres, aquest llibre és completament gratis, vaig dir, ara sí, sí, l'he llegit i ja està, no passa res si no el tinc.
2: De tots els llibres que llegeixes a l'any, tots entren dins la teva llista de recomanacions?
3: Sí, jo diria que gairebé tots. O sigui, si qualque llibre no l'he recomanat és perquè literalment de vegades m'ha agradat tant que dic, ho he de fer molt bé, no? Ho he d'explicar molt bé, això, no? I se mereix un bon vídeo i de vegades se me queda enrere. Se m'ha de passar fa poc amb les memòries d'Anna Patti Smith, que vaig llegir, que és un llibre preciós. Us el recomano molt, si us agrada la música, sobretot. Que es diu Uns marrecs, en català, Just Kids, en anglès. I vaig llegir, vaig dir, ostres, que aquest llibre és massa bo com per ara posar-me a fer un vídeo xorro, o sigui, es mereix un llibre, ai, es mereix un vídeo important, no? Però sí, sincerament, de vegades fent trampes i hi ha llibres que m'ho llegim i deim, vale, això no es recomanarà, ja està, no passa res. Vull dir...
2: També s'ha de ser honesta, no?
3: També s'ha de ser honesta. I de vegades, quan una cosa no m'agrada tant, ho dic i ja està, vull dir...
2: Sí, que no t'hagi agradat a tu no vol dir que no li pugui interessar un altre, no?
3: Exacte, intenta explicar de manera el més neutral possible el que m'ha fet sentir i tal. De vegades és que jo no era el moment també. Sí, s'ha m'ho trobat molt, no? Que hi ha moltes recomanacions que veig companyes meves que diuen, aquest llibre us agradarà molt, crec, però jo no he sigut el moment i no, crec que no l'he entès o no l'he pillat, però reconec que és un bon llibre, no? Perquè també això és important, reconèixer que hi ha coses bones que no us agraden, no? I al revés.
2: Què creus que porta la literatura a la societat?
3: Ostres, tu, aquesta pregunta sí que no me l'esperava, tu. Quina cosa més complexa ara, de sobte.
2: Si vols, la deixo per d'aquí una estona.
3: Què porta? Aporta...
2: O si vols, que t'aporta tu i després ja anem a la societat, que no és tan...
3: Això m'aporta molta calma. Crec que m'aporta molta calma, o sigui, crec que aporta entreteniment, evidentment, crec que aporta coneixement, aporta sobreviure, no?, com diuen els francesos, mundologia, segurament, però jo crec que ara mateix en aquest... crec que això que he dit fins ara aplica qualsevol llibre des de que es va inventar, no? Però ara mateix crec que una cosa que ens aporta molt bona a jo i a moltes altres persones als llibres és aturar. Perquè la tensió plena de cada vegada ens costa més, i crec que els llibres aporten molt aquesta cosa de estic aquí present, estic tranquil·la, estic llegint aquest llibre, només me concentro en aquest llibre i a més desenvolupa la meva imaginació, perquè llegir un llibre moltes vegades, si està ben escrit, és com veure un capítol d'una sèrie, no? De vegades ho he confús. De vegades estava llegint qualque llibre i deia, ai, aquella sèrie que estava veient, no, Blanca, però si és el llibre aquí, tot el personatge i tot t'ho estàs inventant tu. I això és una cosa que crec que no m'ho dona cap altra cosa i és preciosa i molt important en aquest món on la societat mos fa anar tan ràpid.
2: Com veu la creació literària a Menorca?
3: Això és un tema que té molt pendent, realment, i mea culpa completament. És a dir, jo sé, per exemple, que na Maite a l'Horta és bona i, a més, la conec personalment, m'agrada, té un perfil que m'agrada molt I se m'ha dit que són bones novel·les, però ets de temps molt pendents. Sí, té molt pendent llegir coses. El que sí que puc veure des de fora, i potser ara qualque cosa m'ho tira damunt, perquè te dic, vull dir, vaig en peu de plom de que no en sé gens, eh? Però el que crec que sí que puc dir és que falta gent jove, no? Vull dir, falten noves veus, crec que les veus que tenim són bones i molt potents, però crec que falten enfocaments diferents i gent més nova i més jove que d'un altre punt de vista. I això crec que és tot el que podria dir sense moure'm més, no?
2: Bueno, crec que vas... Jo tampoc en sóc una experta, però el poc que conec crec que també és un dels punts a tenir en compte. Tu t'animaries a escriure una novel·la? És un projecte futur o no? O és una cosa que deixes per als altres?
3: No, realment ja és una cosa que penses de petita. És com aquell somni infantil que té moltes persones que llegeixen, o la majoria de persones que llegeixen molt des de petites, no? De dir, ostres, jo tampoc podria també aportar qualque cosa. Però amb el que m'atrop sempre és que... és com que quan me vaig fer major, així com passen els anys, penso que potser no era un somni tan infantil i que podria ser possible, però crec que no m'hi embalaré fins que no cregui que tinc coses realment a dir. O en contingut o en forma, no? Fins que no senti que puc aportar cosa diferent, encara que siguis punt de vista menorquí, la tria dialectal, o sigui, m'és igual, o sigui, fins que no senti que tinc alguna cosa diferent a portar, crec que no sóc necessària, no? I ja està. I tant vols insistir que ens has de retirar.
2: Bueno, tens una altra funció que recomanar llibres que sí que han escrit els altres. Creus que la literatura menorquina ha de respectar el català dialectal de la nostra illa?
3: Sí, jo crec que sí. Vull dir... sé que és molt difícil de vegades trobar el punt entremig, no? entre la normativa i el que queda bé escrit en un llibre i absolut gonellisme de dir, no, ja ho escriuré això en menorquí, que veig saber què significa això. Crec que és complex trobar que punt mitjà, i crec que jo mateixa, de vegades, quan he volgut escriure qualque cosa, m'hi he trobat de dir, vale, ara empraré aquesta paraula és molt nostra, però aquesta paraula és molt és d'un dialecte molt específic, fins i tot potser només es diuen el meu poble, un peu de pàgina raro, com gestiona aquesta situació, no? Però crec que sí que hi ha coses que hauríem de intentar mantenir, si es poden entendre, on pots posar un ratllar, on pots posar un xerrar, potser no falta posar un parlar, si no és un context molt formal en què parlar és la paraula més adequada. No ho sé. Sí, crec
2: que... no és fàcil.
3: No és gens fàcil. Crec que són uns malabarismes molt profuns, i m'agradarà veure com ho desenvolupen els autors menorquins quan tinguis oportunitat de llegir-los, que segurament ho fan amb sensibilitat, per lo que sé, però sí.
2: Te feia aquesta pregunta per enllaçar amb la llengua que utilitzes en els continguts que tu crees, que és el català, i particularment el dialecte menorquí. Per què creus que és important fer-ho en la nostra llengua?
3: Al principi és una tria natural, no? Crec que... Sí, crec que hi ha dos tipus de persones quan es posen a crear contingut. Hi ha gent que ho fa per compromís, el compromís polític, me refereix, que no el compromís que ho han bromes a qualcú. No? Però vull dir, jo tinc una amiga que seu és castellanoparlant, que xerra molt en castellà, i un moment donat, que també és creador de contingut sobre llibres, na Marta Sangrà, i un moment donat va dir, no, és que jo vull llegir més llibres en català, i per obligar-me a llegir més llibres en català, perquè ets la meva llengua, i ets la llengua de... Bueno, també ets la meva llengua, diguéssim, vull començar a fer un català, i va ser per ella una tria política també de defensa de la llengua. Per jo és una tria natural, o sigui, jo no se m'acut fer res en cap altra llengua que no sigui la meva pròpia, perquè és la manera en què me desenvolupo millor, evidentment, però també, evidentment, jo també tenia, ja quan faig la tria, ja tenia un rerefons polític de pensar que la creació de contingut ja ha de ser en totes les llengües i que totes les llengües són vàlides, evidentment també tenia aquest rerefons, no? Però per jo, ara mateix, en la situació en què estem, ha de ser una tria també política conscient. I també perquè és originalitat i autenticitat, no? Vull dir, hi ha gent que fa coses en una llengua que no és la seva i se li nota que allò no és la seva llengua. I, bueno, pot no passar res, però de vegades cau un poc pel seu propi pes i un poc ridícul sentir certes persones intentar xerrar, per exemple, castellà, amb unes, fotent unes pedrades de cal 15 que dius, ah, potser no fa falta, no? Però, bueno, no sé, cadascú, suposa.
2: Tinc entès que de tant en tant també fas qualque vídeo sobre llengua. Quin tipus de contingut fas respecte d'aquest tema?
3: Això m'agrada intentar donar visibilitat en el nostre català específic, no en el menorquí, i si puc anar a Ciutadella, no? Perquè, bé, si en Ciutadella som molt de Ciutadella, ja ho sabeu, som molt pesats, som molt xovinistes, bla, bla, bla, però el tema és que tenim una quantitat absurda de localismes que és una cosa xulíssima, vull dir, absurda, me'n rebre que n'hi ha molts, però vull dir, és xulíssima, no? I sempre que puc, tir per aquí. Però és una cosa que crec que he abandonat un poc perquè crec que m'atreu un tipus de públic que potser no és el meu, perquè en això s'interessa molt gent una mica més major, que de vegades discuteix coses, sobretot. Aquest tipus de vídeos atreuen molt de homes, senyoros, que diríem en castellà, que no tenen cap títol d'absolutament res, només en opinologia i decideixen que m'aixequen-me amb les meves tries, vull dir, no sé, fa un pot de vessa. M'agrada molt, però per desgràcia és com que m'està fent vessa.
2: Està fent vessa per la recepció que té entre el públic.
3: Sí, sí. No, tot i que va tenir molt bona rebuda, hi havia comentaris que em molestaven molt de so, de gent que no en té ni idea, i, bueno, no, la llengua és una cosa que la gent creu que pot opinar, igual que la cultura, igual que la història, no?
2: Sí.
3: I aquí estem a passar.
2: Recentment has guanyat el Premi Crit de Creació de Continguts en Llengua Catalana en la primera edició d'aquest premi que ha convocat l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Primer de tot, enhorabona. Tu esperaves o no?
3: Ara completament franca i sincera i tota, quan veig les dues nominacions dic, bueno, ja, impossible. O sigui, vale, tenen dues nominacions, però aquí hi ha gent d'alto copete, no? Que diries meu avi. Vull dir, com, no, o sigui, això no passarà. Però llavors quan arribo allà i me xerren les meves amigues i me diuen, tu, Blanca, que tens dues nominacions, que tens el discurs preparat perquè una cau segur. Dic, què? Espera. Vam, concentrat. És a dir, que en aquell moment sí que tal, o sigui, quan diuen el meu nom ja sí que de qualque manera m'ho espero, no? Però quan me conviden i tal, no, la veritat.
2: Què t'endús de que reconeixement a nivell personal i professional?
3: A nivell personal m'enduc que de vegades he de confiar una mica més en el que faig, no? I que de vegades som molt crítics en nosaltres mateixos i després, vist en perspectives, el dia mirava els meus vídeos i deia, vale, Blanca, te va de sí que te'l mereixes, no? I per altra banda, a nivell professional m'enduc una empenta molt grossa de dir, una empenta no m'ha sentit, sinó és que sona raro, no he sentit de dir, ostres, és que se m'ha donat més motivació i més ganes de dir, vale, si m'han fet mereixer d'aquest premi, ara, sí, si creuen que me mereix que premi, ara també m'he de fer més mereixedora de que no, i seguir fent feina i seguir, sobretot per la gent que va criticar la decisió, perquè no m'han criticat jo personalment, però sí que ja va molta gent que li va molestar, entre cometes, que hi hagués creadors nominats o i premiats de tots els països catalans, que crec que era una decisió, tot i primer molt encertada i segona decisió també política, que és necessària en aquestes coses, de dir no, és que els premis es repartiran. Jo vaig veure molt això, una equitat entre territoris molt bona, crec que ho van fer molt bé en aquest sentit. Però clar, la majoria de convidats eren catalans, estaven allà i hi havia molta gent que era simplement convidada i que no estava ni nominada, que tenia molts més seguidors que jo. I evidentment que jo i que altres companyes que van ser premiades i evidentment, doncs, va generar una mica de reacció de qui és aquesta gent i per què han guanyat un premi, no? Cosa que, bueno, és bastant, bastant lletja i hem de reflexionar, que crec que s'ha de reflexionar, no? Dins el món aquest, ells que reflexionin, però vull dir...
2: Sobretot ells.
3: Exacte. però em vaig anar contenta un poc, un poc rara de dir, ostres, serà bo, no serà bo el que opina, no? Però així com hem anat passant els dies, he anat pensant, si creuen que no m'ho mereix, doncs me faré mereixedora de so encara més i ho podré fer encara més feina.
2: Sobre la polèmica aquesta, que va sorgir arran de so, també és un gran tema, no? Jo crec dins la llengua catalana, de dir, bueno, si volem unitat en la llengua catalana, en totes les seves particularitats i diversitat dialectal, s'ha de reconèixer la feina dels territoris petits.
3: I s'han de donar oportunitats a tots, sobretot perquè Catalunya ho té tot, Catalunya té els doblers, Catalunya té els mitjans, tenen moltíssims creadors i en canvi nosaltres som quatre.
2: I molt més públic.
3: Exacte, molt més públic, nosaltres som quatre, ho lluitem com podem. Des dels nostres territoris moltes vegades no rebem gens de
2: suport.
3: De suport. La majoria de gent que me segueix no és de Menorca, evidentment. Bueno, evidentment no, per desgràcia, m'he dit. I llavors jo crec que ens mereixíem un espai així també. I fa ràbia que realment ho critiquin tant. Però bueno, crec que ningú més a dir res. Si Twitter va bullir el primer dia, crec que ningú més a dir res. Crec que ho aniran assumint poc a poc, que les coses van així i per tant està bé que vagin així i ja està.
2: Ja per anar acabant, t'imagines en un futur dedicant a la creació de continguts i divulgació a les xarxes socials o tens altres plans?
3: Jo crec que és una cosa que no t'hem previst que sigui mai la meva feina total, no? És una cosa que no crec que no suportaria, bàsicament perquè sent que és una cosa que me posa com molt nerviosa, estar tot el dia enganxada en el mòbil, o sigui que no, he triat una cosa que m'agrada molt fer però que no té que veure gaire amb realment quines són els meus hobbies o les meves prioritats a nivell personal, no? Mm-hmm. I jo de vegades he estat penjant coses, no sé què, i després veig que he estat 5 hores amb el mòbil en el dia i m'estires que veus, perquè dic, això és massa, m'agradaria haver dedicat a altres coses, més manuals, més de lectura, més etcètera. Realment no, realment això el que m'agradaria és segurament la docència del grec i llatí, una mica d'investigació si puc també amb aquests temes, però crec que sí que és una cosa secundària que vull mantenir perquè m'agrada molt i crec que poder-ho fer tot sempre és una cosa que se m'ha donat bé fer malabarismes i equilibris en totes les aspectes de la meva vida, així que ho vull seguir i crec que és una cosa que tampoc hem de pensar que és a llarg termini, vull dir, crec que això és una feina que has vist ara influencer o el que li vulguis dir, és una cosa que existeix ara, creador de contingut, però que d'aquí 5 anys potser no existeix i per tant ens haurem de tornar a adaptar, haurem de tornar... Per tant, jo no confiaria en això realment com a manera de guanyar tota la vida, però bueno...
2: Bueno, sobretot si tens altres plans.
3: Exacte.
2: O desitjos.
3: Exacte.
2: Molt bé, gràcies Blanca per aquesta estona d'entrevista. Desitjam que la feina de divulgació que estàs fent doni fruits més enllà dels que ja, els que ja els hi dones en els que són lectors i lectores. I molta sort en el teu futur.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: Benvinguts, amics. En aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no l'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo m'ho tindrien de repartir els campionats. Cara que orgulloso, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo recordo...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo recordo un que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i la Mònica...
2: És aquest.
1: En David i la Mònica... Es que guanyés dels dos que anava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar. M'han dit que no. Pues vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

fent el circ sa crueltat també hi és. I que per divertir-se anava a falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, que es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, la rara època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià.
2: Sí. El Marlon abans del Padrino.
1: O potser Marlon i la M i la Macià i la M i la, potser per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: He caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure d'ara, però ho havia de fer perquè
1: no,
0: tenim
1: fer,
0: aquí el coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: El que es diu Compàs de Silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Dos, un, dos, tres...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de febrer, Menorca torna groga. Supos que ja sabeu cap a on vaig. Avui ratllarem d'una herba que rep diferents noms. Flor d'avellana, avellanetes, canaris, caramelles, fel i vinagre o vinagrella. Tots aquests noms m'ho ratllen de les seves característiques. Els pagesos li diuen canari, en clara al·lusió a les seves flors, d'un groc intens que formen uns tapissos molt cridaners per les tanques i camins de Menorca. A Ciutadella li diuen fel i vinagre pel seu gust agre. De fet, els pagesos han d'anar alerta perquè si les vaques en mengen massa poden patir serioses indigestions. El nom de flor d'avellana li ve del petit bulb que podem trobar de baix a terra, des de on surt un tronxo subterrani que acaba formant les fues i, al final del seu cicle, les seves vistoses flors. Un sol bulb pot deixar en un any fins a 20 bulbs més. Això explica la capacitat que té aquesta herba de reproduir-se i escampar-se per tot. De fet, es tracta d'una planta catalogada com a invasora. És originària del sud d'Àfrica, on hi ha un clima molt semblant en el Mediterrani. La flor d'avellana va arribar a Menorca fa un parell de segles, segurament com a planta ornamental, i amb el temps ha desplaçat a moltes espècies pròpies de l'illa. Diuen que una manera de lluitar contra aquesta plaga és quan està en flor. Si en aquest moment s'arranca, es veu que la planta perd molta força. Però no mos hem d'enganar. La flor d'avellana ha vingut per quedar-se. No hi ha volta de fua. En el fons, som els humans els responsables de la seva propagació. I és que el món està ple de canvis. I els camps de Menorca, també.

0: En aquest capítol hem escoltat Ullastre, de Pere Arguimbau Trio, i Sa balada d'en Lucas, de Los Parranderos.
1: Radio Far. Serra.

Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa, contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després en

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó El sistema, de David Vidal, del disc Aire en Zel, 2005. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

de quei noms i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: En nom de Déu, i acabam!
1: Radio Far. I, bueno, farem una presentació més formal i començam amb el currículum d'Anna Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes i mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura i la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos i tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres i la Llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Gustà. Quasi res, Júlia.
2: Sembla que xeris d'una altra persona.
1: Però no, ets tu.
2: Crec com una espècie d'alteritat. De...
1: Ets tu, ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Tot seguit, a Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, d'Anna Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, l'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre el vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà asseguda.

0: donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui. Però qui sap què vindrà després o què començarà després? Quin conte triareu o quina aventura encapçalareu? Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dog Fest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadogfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar-se

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Medi.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sol surti per l'horitzó.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola. Hola, gràcies. Bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí.

0: documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
1: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fai?
2: No, acabam de començar.
1: Ai, perdó, és que s'emociona molt a vegades. Benvinguda. Sí, vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
1: veniu
0: pot ser.
1: Veniu cap aquí, totes els que m'ho escoltau, i farem festa.

0: Gabi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.
0: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Meninos de Porquetjadas!
1: S'anuncia per aquest Nadal l'edició d'un quàdruple vinil edició super mega deluxe amb totes les cançons de Sant Joan gravades fins ara. Inclourà 515 cançons, un llibre de poesia, un assaig sobre perquè segons quines dones no poden anar a Sant Joan, una camisa d'Estrella d'Am i un gos retornable, també.
2: I això que queda per Sant Joan encara, tu ja xerres de Sant Joan.
1: Ja sempre xerres de Sant Joan, ja sempre està en el meu cor, tot i més. L'empresa Ryanair, en un comunicat oficial per... Xxxt, m'agrada aquesta. Anuncia que es farà càrrec del transport públic a Menorca.
3: Molt bé.
1: El bitllet molt Ciutadella només costarà 50 cèntims amb un plus de 837 euros per cada maleta de baix s'assient, allò que fan. El Club Esportiu Migjorn, després de 3 victòries de tercera, prepara el seu salt a ser Champions.
2: Això per l'any que ve, però...
1: El president declara que ja han començat a fer es paperum, passaports, ja han iniciat converses amb Xavi Hernández, que cerca feina, m'han dit.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia, com està?
1: Bon dia, molt bé.
0: És un gust estar aquí amb tu.
1: Igualment.
0: Bé, primer de tot, començant xerrant de la novetat, el teu darrer disc, Monstre Final, que vas presentar, bueno, va veure la llum a finals de novembre d'aquest darrer 2025 i que vau presentar en el casino de 7 de gener.
1: Exactament.
0: Com ha anat això?
1: Molt bé. La veritat és que va ser una presentació molt especial perquè la meva primera actuació en públic va ser allà. Va ser en el teatre també, en el 17 de gener. I clar, va ser com una sensació molt polida, molt agradable, no? Després d'aquella primera actuació el 2008, el 2025, presentar aquest quart disc, allà mateix, diríem, va ser com una sensació molt màgica, no? Com aquella sensació de tornar a casa, d'alguna manera, que era aquesta sensació. La resposta de la gent va ser molt bona, va venir molta gent, tot va sortir bé, van tenir convidats, van poder tocar íntegrament tot el disc nou i afegir totes les cançons que han anat fent al llarg dels anys dels altres discos que tenim. I una sensació molt guai, molt guai. Un vespre molt màgic, molt màgic.
0: Molt emocionant, segons. Que bé, m'alegra. I llavors aquest disc ha vingut després d'un descans, diguéssim,
1: Wow.
0: de 10 anys, o una
1: Set,
0: mica més,
1: set,
0: 7.
1: set.
0: Bueno, com has viscut aquest procés creatiu des dels darrers dies fins ara?
1: Realment, tot i que ja fa molts anys, no, de la pandèmia, no? I dic per la paraula pandèmia, no? Perquè sí que toca té importància de per què ha passat tot aquest temps. I és que un ritme que duem, a nivell de concerts i creativament xerrant, hi havia unes idees, hi havia una energia, no? Una sinergia, no? Que mos dua, i allò ho va com atar un poc, respecte a quedar, per exemple, a tocar, a fer coses junts en sa banda, i a partir d'aquí, tornar a arrencar va costar un poc més, no? I també en el que és amb la pròpia feina d'aquest disc, tot el que és la gravació, la mescla, també va tenir una sèrie de problemes que anaven ralentint un poc. I això realment és el factor que troc que fer que arribéssim en aquesta xifra, no? D'anys, no? Que diguéssim, hòstia, han passat 7 anys, saps? Jo tinc que dir que no vaig ser quasi conscient fins que ho vaig veure en el propi diari Menorca, no? Que deia, cantautor menorquí Leo Manso torna amb el seu nou disc després de 7 anys. I era quan, dius, van passar 7 anys. Una cosa que per jo era més normal a molts grups que m'agradaven, per exemple, vull dir que abans era com a normal que un grup tragués un disc cada 3-4 anys, no? Solia passar. Però no és una cosa que passi ara. Normalment
0: El
1: es basa
0: ritme,
1: en el
0: se
1: ritme.
0: demana un ritme més alt,
1: Se
0: no?
1: demana un ritme més alt, però clar, es veu que la creació i és perquè les coses a vegades no entén tant de temps. Els negocis sí, l'indústria sí, però el que és la creació, no sé si dir la voluntat, però sí, la sensació de que ara és el moment, per jo segueix seguint es marca de formes que ni un mateix coneix. Com jo dic que va ser una sorpresa quan jo vaig dir, hòstia, han passat 7 anys. A la vegada se me fa com a... Però que té un sentit que hagi passat tanta estona, també.
0: Bé, ara rellam amb tu avui, però com comentaves, hi ha un equip darrere, hi ha una banda. Bueno, si vols aprofitar aquest moment per xerrar un poc d'ells,
1: Sí.
0: presentar un poc, per qui no sàpiga qui són, qui
1: Sí.
0: t'acompanya.
1: Bueno, mira, la meva banda també... La meva banda són els meus amics. Els meus amics són la meva banda. Jo, començant pel meu primer disc, de Rinosaure, que va sortir el 2011, ja en Martí Genestà, que és la guitarra elèctrica, ja formava part d'aquell disco, no? I després en David Marques Cortés, que és la bateria, també formava part d'aquell primer disco, no? I així, fins arribant a aquest quart, menys en Josep Begú, tots aquests components havien format part en algun moment dels discos de Leo Manso. I amb en Josep ja va ser posteriorment. Ja va ser a partir d'Escolta com són els teus pols, Jardins de brutes basses, tinc dubtes si en Josep hi era ara no me'n record. ell vos ho podria dir, ell i toc que no.

0: Vull dir que seria a partir d'Escolta com sonen els teus pols que en Josep també va entrar i ja van, començar, i van fer la formació clàssica, que som en Josep, en Martí i en David. I el que dic, són com amics, en Martí sobretot, des de ben petitons, amb en David ja ens van conèixer un poc més d'adolescència, i amb en Josep, tot i que sabíem qui era un i qui era l'altre, ja ha ja estat ja en la vida més adulta, que ens hem fet molt amics, i és quasi com si ens coneguéssim de petits igualment, no? I això és la meva banda, són els meus... Són tres amics que juntament amb jo hem fet aquest equip.
1: I que sigui per més
0: sí,
1: anys.
0: Per mi, sí, tots els que puguem, i tant.
1: Molt bé. Idò, aquest darrer disc he vist que ha rebut bones crítiques, supos que estiguis contents. Sobretot, bé, voldria destacar que han dit que és un disc de maduresa, no? Un poc de maduresa artística. El vau concebre com a tal?
0: Bueno, vist en perspectiva, sí. Vist en el moment, jo sempre he pensat que ha estat una cosa natural el que ha passat. Sí que jo hi va un moment, com he dit abans, que pràcticament tots ells havien participat ja de treballs anteriors. Jo hi havia un punt que sentia una petita deuta amb ells, en sa banda, de que sempre es decridava per coses puntuals. Es decridava, mira, tenc aquestes dues cançons que m'assembla que necessiten un baix, una bateria, una guitarra elèctrica. I la resta era jo sol, no? I en canvi en aquest disc, la primera vegada que des d'un bon principi ja ho feien tots junts. Jo els presentava la cançó que jo tenia en guitarra i vol i la construíem de zero junts abans d'entrar a gravar. Anteriorment el que fèiem és que jo els avisava, estic gravant una cançó, escolteu-la, veniu i feu la vostra part. I aquí no, aquí era com, anem a construir aquesta part. I clar, i no només amb una o dues o tres cançons, sinó amb les nou cançons que composen aquest disc, no? I jo suposo que, clar, és un disc molt diferent dels altres perquè és tot en banda. Vull dir, jo sol no hi estic en cap moment, sempre estic amb ells. I ha estat una sensació molt agradable també i m'he sentit això, que aquesta deuta d'alguna manera emocionalment pagada, saps? Com a... estem tots aquí, Leon Manso ara mateix, estem aquí, som tots quatre i aquest disc crec que representa molt bé aquesta sensació de diríem, d'una banda, d'un grup. I crec que és la diferència més gran que pot trobar gent de veure, hòstia, diu, Llorenç, Déu, molt potent, sona molta banda, i mira, ha sortit així. Però ja t'he dit que no ho de forma conscient tampoc ho cercava, no cercava ni grans diferències ni un context diferent, però sota la màgia de la música me sembla que passen coses. Saps? I després la gent que ho escolta, comparant amb treballs anteriors, és qui pot
1: arribar a conclusió.
0: Sí, argumentar fins i tot un punt de dir, aquí ha passat això, i te quedes pensant i dius, sí, sí que és bo, sí que és bo. Però me sembla que és qui ho escolta, qui veu més aquesta diferència, no?
1: I mos podries dir quina és la cançó en què estàs més content o la teva preferida, i si saps també ses dels altres membres de sa banda?
0: Pues està molt curiós perquè he vist, la cançó preferida te diria que cap, però sí que hi ha una que per això és especial, que és aquí obres disc, que és l'enigma del cocodril albí, que és la cançó que obre, perquè representa un moment molt especial, que va ser quan me van regalar la meva primera guitarra acústica. Bona, diríem. Havia tingut guitarres, però mai havia tingut una guitarra, diríem, relativament bona, en el sentit que no és la guitarra més espectacular del món, però sí que ja era bastant més bona que la que havia tingut anteriorment. I que és una cançó que jo tenia gravada, ja diríem, en guitarra i veu de fa molts anys, i ara sentint-la en tota sa banda, emociona de veure que obre, pensar que aquesta cançó està obrint un quart disc. Però el que vull dir és així que s'anima el cocodril al vil, millor és la cançó que més especial per jo d'aquest disc. Però, clar, realment te podria dir coses de cada cançó, perquè és molt complicat triar-ne una, perquè quan t'has desfetes no vols que ningú se quedi enrere les altres. I a nivell del que pensa la gent, m'he donat compte, seguint un poc les reproduccions, perquè clar, ara és un poc dif... Abans havies d'esperar que algú vingués i te digués, tinc aquest disc, jo l'estic escoltant i m'agrada aquesta. Ara ja pots veure les estadístiques, les plataformes, no?, digitals, i veus que van ballant una. Feliç de viure amb tu. Veus que aquesta setmana té més pigada que
1: La
0: altres
1: gent està més
0: setmanes.
1: animada aquesta
0: Sí,
1: setmana, d'altra.
0: va canviant, tot i que és curiós perquè jo el que sí que he fet èmfasi és feis ni que sigui un dia escoltar totes discos sense de dalt a baix, començant per la primera, perquè l'ordre que he triat té la seva lògica a nivell d'energia, a nivell de ritme, de com tot comença d'una manera, va pujant i torna a davallar per donar un final, no?, en el disco.
1: I també sembla que s'ha perdut un poc el tema
0: Sí.
1: de sentir els discos sencers. En tema de plataformes hi ha molta gent que espigola, no?, la música,
0: Sí.
1: i de vegades, jo mateixa, i
0: Sí,
1: de
0: sí, sí,
1: vegades
0: sí.
1: te perds aquella experiència del disc com a ens
0: Sí.
1: conjunta.
0: Es veu que és un comentari i és un fet que passa. Jo a vegades el que dic és... Hi ha coses que em sembla que sempre, passi el que passi, sempre serà un plaer i una experiència concreta, encara que la gent ja no ho faci. Llegir un llibre, anar a veure una pel·lícula al cine. Són coses que segueixen estant... Són úniques i especials. Es facin més o menys, no seguiran de ser màgiques. Llegir un llibre sempre serà fantàstic. Vull dir, i a vegades hi penses... Si jo vaig a veure una pel·lícula, no, per exemple, d'alguna manera m'agrada veure com comença, veure com evoluciona i veure com acaba. No vaig a veure una pel·lícula veient les millors escenes. Això passa després. Quan t'has vist una pel·lícula que t'agrada molt, a vegades t'agrada, diríem, repassar o remirar, no?, escenes que t'agraden i fins i tot mostrar-les. Mira, mira aquesta escena d'aquesta pel·lícula. Però primer necessites veure la pel·lícula. I jo a vegades ho dic, que jo com a artista dic, sé que no és fàcil ara, però els artistes a vegades necessitem que el món s'aturi, que es congeli. Jo sé que hi ha moltes coses, jo sé que es pot veure que es pot escoltar un disc mentre cuinam o mentre fem altres coses. Es pot, i és una sensació molt agradable, però també és una sensació molt agradable i única per tractar, en aquest cas, 36 minuts, em sembla, sí, 36-37 minuts que dura el disc, em relaxa-te i que allò sigui l'activitat principal, escoltar allò, aquell temps, i ja està. Després el món continuarà i el ritme seguirà sent el mateix, però és un plaer que és molt recomanable. I de fet, fa molt poc estaria en el poble de Mercadal i anava a veure uns companys que tocaven, es Dàlia, que estaven, i tu o Mala, que estaven fent un concert. I quan era a Mercadal em vaig trobar un jove que devia tenir uns 17 anys, ara no me'n recordaré del nom. I record que em va aturar i em va dir, què fas aquí? I dic, sí, bueno, vinc aquí, hòstia, que fas una obra, no, de teatre? I dic, sí, però... No, no, dic, no és avui, no, és... Avui vinc a veure uns amics que toquen. I em va dir, hòstia, però què vindré? Dic, fantàstic. Van anar caminant i mentre caminava me feia preguntes de com escoltava la música. Jo li anava explicant, mira, nosaltres, jo m'agrada escoltar la música pensant en tot un disc, en tot un disco, no? I a vegades, quan un grup té tres o quatre discos, lo polit és veure les diferències entre l'un i l'altre. Mira, aquest és el quart disc i en el tercer sonaven així i no sé, d'alguna manera per tractar, no, dins s'obra de l'artista més que anar fent escoltar la música de forma... Fer un random, no? Pitjar el botó i que te vagi seleccionant cançons sueltes. Perquè que les obres, el seu context complet, te duen altres espais i altres llocs de l'artista. Després me deia també, i jo m'agrada sortir de casa sense mòbil, m'explicava. Veia que, seguint tan jove, ell també tenia aquella sensació de que volia fugir un poc del que feia tothom, que me sembla que és el canvi que hi ha hagut aquests anys, que sembla que el que has de fer tu marca el que fa tothom. I si no fas el que fa tothom, no estàs al dia. Però a vegades no estar al dia també és molt gratificant i especial. De fet, a vegades és més especial això, no? Vull dir que és aquesta un poc, aquesta sensació.
1: Ja has dit que per tu la meva especial era sa qui obres disc.
0: Seguim-me.
1: I si sabies d'altres membres de sa banda, si en tenen qualcuna que li hagin agafat més apreci o...
0: Sí, no ho sé, Josep, tu, perquè hi ha un component per aquí que roba. Quina és la teva cançó preferida, Josep? Branques mortes. Mira, és una cançó... Mira, aquesta també és una cançó molt especial perquè, diríem, el contingut de les meves cançons normalment tenen trets, diríem, o tenen parts autobiogràfiques, no? No en el seu context totalment al 100%, però sí que és cert que totes tenen parts de la meva vida o de la vida de gent que del meu voltant, no? I aquesta cançó, Branques mortes, que ha dit en Josep, pues, també tracta de la pèrdua d'un pare i és una cançó que també, clar, que té molts anys, fa molts anys que la vaig escriure i no està fins ara que ha pogut sortir i per això també és una cançó especial.
1: Bé, si me permets, ara xerràvem del present, tirarem un poc enrere en els teus orígens com a músic, com a cantant. Bé, m'ha dit un pardalet que quan vas començar la teva carrera musical, aquell llibre més jove, li feia molta vergonya, estava molt empegueït de sortir a l'escenari fins al punt de sortir amb una catxa dalt del cap.
0: Sí.
1: Com ha evolucionat aquesta
0: Sí.
1: vergonya?
0: Sí, jo era com... Mira, jo trobo que una de les principals raons que fa que marques diferència entre fer una cosa o no fer-la, és la por. És la pròpia por que un es pot posar damunt. Jo soc molt de sobrepensar. I em sembla que aquest sobrepensament és el que em du a fer alguns tipus de lletra o cançons concretes, i a vegades aquí també, a vegades, te forma, no? O te fa imaginar coses, a vegades dolentes, que encara no han passat, com si hagin de passar. I això és el que pensava molt al principi. Jo al principi composava per jo, diríem d'alguna manera, o per gent molt propera, per la meva família, per les meves nebodes, en moments molt concrets i amb molta por de que algú me pogués dir, després d'escoltar la meva música, pogués dir que no li agradava o que no era prou bo. I si no ho escoltaven, no m'ho dirien. I jo seguia amb el meu propi pensament de tenir clar que ho feia perquè m'agradava. Però clar, hi va un moment que no... Realment no m'abastava fer-ho per jo, per gent propera. Jo em semblava que allò volia que ho sentigués més gent i aquesta energia a poc es anava... YouTube, tinc que dir que YouTube l'any 2008, el fet de poder penjar una cançó amb un videoclip,
1: Pitjar i
0: clar,
1: tancar l'ordinador
0: bueno, me
1: i...
0: vaig posar el nom de Leon Manso, que ve del meu primer mail, que vaig tenir la meva primera direcció de correu electrònic, i clar, jo podia posar Leon Manso, podia posar la cançó, feia un videoclip, i és com aquella sensació, podia ser anònim i a la vegada sonar el que estaria fent. I arrel d'això, era molt bo perquè una persona de l'O, en Bep Teixidor, ho va escoltar, i li va comentar a més gent, escoltava aquesta persona, troques de Menorca, i un altre amic, un músic, va dir, sos en Llorer. I arrel d'aquí vaig acabar a una casa amb més gent que me demanaven que cantés algunes cançons. I jo encara estava en aquell moment de dir, però que vol que toqui. Vaig posar a tocar, veia que ho celebraven, i allò em va engrescar un poc. Però encara tot i així encara tenia por. I va ser en Cisco, i ara aquí arribarem a lo de sa capsa, que me va dir, Lloret, he organitzat un concert en el casino, en el teatre, i vull que venguis a cantar dues cançons. I la meva resposta primera, com? No, no, Cisco, tu ja saps que jo... No, pujaràs i ho faràs. I jo ja vaig, com a qualsevol animal, me sembla, vaig cercar el meu sistema d'autodefensa. I va ser una caixa de cartó. Va ser, vale, si jo surto amb una caixa de cartó, si aplico la psicologia inversa d'alguna manera, el millor. La gent pot pensar, uau, que guai, que divertit, quin crac, mira tal, l'estiu. I a la vegada jo, dins la caixa, pensar, ai, que bé que estic aquí. I aquella tranquil·litat de sortir dins la caixa va generar una excitació en sa gent de oh, mira, mira, que bo, hòstia, no ho havia vist, mira, un bonacat aquí. I a la vegada jo estigui protegit. I quan ja vaig saber que era estar davant d'un públic i cantar, i em vaig adonar compte, i vaig posar les coses al seu lloc i veure no, no passa res, no passa res, i si agrada bé, i si no també, no és tan terrible. I ja em vaig poder llevar la capsa, i bueno, ara fa poc, és curiós perquè en aquesta presentació que quart disc, tenc un amic que me guarda aquesta capsa, i ja la vam poder tornar a treure, i se la va posar un altre amic meu, no?, per fer un pot de performance allà a l'actuació. Però bueno, ja t'he dit que era això, era un sistema d'autodefensa, no? I era com, tinc molta por d'estar aquí davant vostre, jo no sé què és això, i a poc aquesta por es perd i aquest sistema em va funcionar molt bé.
1: Perfecte, perquè sí, aquí ets avui, no?
0: Sí, fins avui, exacte. Encara la tinc guardada, per el que pugui ser, però bueno, sí que
1: per si de cas un dia torna.
0: Sí, i també, mira, ara formo part d'aquest univers, no?, de Leon Manso, també, aquest tipus de coses, disfressar-se a concerts, fer algun tipus de coses que sempre, si tens idea, proveu i feu, improvisa, deixa't endur, perquè de coses que ja estan fetes ja n'hi ha moltes. I també n'hi ha massa gent que precisament això, tot i que jo ho vaig emprar, no sé, quan més valentia apliquis a les coses que te fan ganes fer, més fàcil serà per tu. Cerques el teu sistema, cerca aquella cosa, aquell ítem que te pot donar confiança, si allò te va bé, empreu, però sobretot el que has de fer és intentar-ho, saps? Tinguis por o no, això per jo va ser el més important. Per jo era més fàcil dir que no que agafar una caça i posar-me mal i sortir en públic. Vull dir que han pres aquelles armes que tu saps que poden fer bé en tu, saps? Empreu, saps? Aquesta caça representa aquell punt. Gràcies, capsa.
1: Si vols, podem seguir xerrant un poc de música, com ratllàvem abans, perquè, bé, sempre t'ha encantat la música en totes les seves aspectes, ets melòman, podríem dir, molt aficionat a escoltar música de tot tipus, i ja de lots, jo sé que els teus amics te demanaven els discos perquè sabien que si hi havia cosa xula era que teu i tu tindries aquell disc. Qui t'ha inspirat, sobretot, durant la teva carrera?
0: Jo diria que, a nivell musical, clar, jo venc d'una família que una de les meves germanes és directora, o ha estat directora de corals, una altra germana ha tocat en la banda municipal, la flauta travessera, elles dues també van cantar a la capella, la mamà pues, li agrada molt la música folklòrica, d'aquí és fandango, mon pare escoltava molt zarzuelas i tenia vinils, el meu germà gran escoltava tota la música més, diríem, anglosaxona, jo que escoltava molt en Lou Reed, els Beatles, els Rollings. I clar, a casa meva sempre hi havia música. Jo venc d'una casa on des quarto dels meus germans se sentien Bob Dylan i després anaves al menjador i el meu germà escoltava Michael Jackson i una altra germana tenia un grup que es deia Pecos, que fa 50.000 anys. I clar, la música sempre es movia. I jo hi va haver un moment que també vaig començar a pensar i jo que tothom escolta música aquí, i jo què faig? I va ser un punt d'inflexió, per jo va ser als anys 90, també va ser es grunge, no diríem, quan va sortir Nirvana, quan va sortir Pearl Jam. I vaig començar així i a poc, a través de revistes de música que tenia el meu germà, anava coneguent grups. I a poc sabia qui eren Rage Against the Machine, per exemple, que és un grup que també em va influenciar molt i que és un grup que vaig compartir amb moltes amistats, no?, de dir, escolteu Rage Against the Machine. I jo quan comprava moltes revistes i veia els grups, el que feia era comprar les cintes, els vinils o els CDs, i mos anàvem passant. Perquè abans, clar, no és com ara que mos podien dir, escolta això, t'envies link. Abans era, tinc aquest CD o tinc aquesta cinta, te la deix, i aquesta cinta anava rodant. I record molt una cinta Rage Against the Machine, del seu primer disc, que va rodar per tota l'escola, i per tot, i per cats amics, i és un poc la manera que jo tenia. I la influència més gran és la música per jo que he tingut és anglosaxones, en el sentit de escoltava Rage Against the Machine i sabia que eren fans d'en Bob Marley, així que escoltava que era en Bob Marley, me flipava, passava menys escoltant en Bob Marley, d'en Bob Marley passava escoltar el meu germà escoltant en Bob Dylan i començava a escoltar en Bob Dylan, saps? I anava mesclant, i anava escoltant, i sempre que arribava a casa meva escoltava música. I és curiós que a vegades per això la música som com si algú, quan necessites les paraules correctes, ve i t'has de dir. Per això a vegades em sembla que ens emocionàvem amb una cançó o ens sentim protegits per això, perquè te donen exactament el que necessites en aquell moment. I això, a l'hora de fer música, jo és el que sempre he cercat fer. Que no cercar fer una cosa que la gent escolti al llarg d'un any, un mes, una setmana, sinó que quedi allà i que en el futur, quan no hi sigui, o ara aquí som, encara que hagin passat anys, la gent pugui anar pel carrer i pugui dir, ara necessita això, i pugui escoltar aquella cançó i emocionar-se, no? Sentir que és el que necessita escoltar, perquè és el que ha fet la música per jo. I els grups que escoltava era com, he tingut un dia de merda a l'institut, tiraves la motxilla, foties el Pearl Jam, i ells deien, vosaltres sí que m'enteneu, no? I aquesta és un poc... La meva influència realment ha estat en grups que he tingut la impressió que la seva música me curava. Me donava un plus en els meus dies per estar millor.
1: I en el cas del panorama musical en català, sé que, per exemple, coneixes el Petit de Calerí, els seus amics, us coneixeu. D'on t'agafes influències de coses més actuals?
0: Jo, mira, realment, mira, és molt curiós perquè, com t'he dit abans, jo sobretot la música que sempre he escoltat, prové d'Estats Units, d'Anglaterra, no? Perquè és el que des de petit sempre he tingut més a prop. Però, així d'artista, em sembla que ets anomenat el Petit de Calerí, en Joan, un altre seria en Joan Miquel Oliver o en Albert Pla. I és molt curiós perquè en tots ells m'ho han conegut. Perquè la vida ho ha volgut així. M'ho han conegut personalment i no han forçat res. En Joan Miquel Oliver resulta que és amic d'uns amics meus i mos hem acabat coneixent a un dinar, d'allà mos hem fet amics, d'allà he pogut tocar amb ell i d'allà l'he pogut escoltar més en profunditat perquè, clar, aquesta connexió ha fet que vam i veure que moltes coses que hi fa m'agraden, no? I veure que té aquest món interior i aquest món d'imaginació molt potent. I en Albert
1: sí,
0: Pla...
1: Sí, és molt imaginatiu,
0: totalment.
1: Sembla en aquest sentit.
0: I en Albert Pla, igual. Jo en Albert Pla li puc fer de taloner a Cadaqués, d'allà mos coneixem, mos duim bé, i d'aquí es comença a forjar una amistat que acaba passant quan ell ve a Menorca, me convida també quan va tocar en Estetes es Born a cantar un parell de cançons amb ell, i en Albert Plàcic, que també és un artista que, clar, l'escoltes i veus perquè han connectat i perquè quan mos han conegut mos han duit bé, perquè estem un poc en el mateix nivell en el sentit de que la imaginació per nosaltres és bueno, màgia, no? És màgia, és com mos agrada perdre'ns i inventar històries que poden ser quotidianes però a través de la imaginació i que passin moltes coses, al millor dins d'una cançó passen mil coses que no saps prou bé on t'ubica-les, però al final estem xerrant de la soledat o estem xerrant d'algunes coses més quotidianes, però ho fem a través de sortir un poc del que seria la forma més formal d'explicar les coses. Vull dir que jo són els artistes que realment m'arriben, en Joan Colomo, són aquest tipus d'artistes que també m'arriben molt perquè veig això, veig que també els agrada jugar, jugar.
1: Vau poder tocar junts en el jazz va
0: sí,
1: fa...
0: amb en Colomo, amb sí. En Pau Bellver i amb en...
1: Va ser molt especial aquell
0: vespre. Sí, sí, sí.
1: Molt xulo.
0: No, no, jo també, ja t'he dit que és... A més, és fantàstic quan te trobes gent que connectes instantàniament, el coneguis o no, o acabes... No sé, jo me'n recordo en Joan Colomo de sense conèixer-lo, veure les Bar Ulisses, que va estar aquí a un cicle que feien fa molts anys, i és que cap d'uns anys ja el coneixes personalment, no ho he anat a cercar, però ha acabat passant. Per tots aquests artistes que he anomenat són poques qui de parla catalana que per jo signifiquen alguna cosa, no? Perquè també veig que connectam, que els nostres Les nostres ànimes connecten d'alguna manera, uns amb els altres.
1: I de, no sé, qualsevol darrera cosa que volies comentar d'aquest moment.
0: Bon, mira, m'agradaria agrair-vos que m'hagueu fet aquesta entrevista tan guai, que ha passat mitja hora però no m'he donat ni compte, i només dir que molta música, perquè la música ajuda molt a estar millor. I no passarien tantes coses dolentes si més de si moltes persones li donessin més valor a escoltar música i deixessin d'altres històries que no duen un món.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu.
0: A
1: Ha sigut
0: vosaltres,
1: un gust.
0: a vosaltres.

0: totes les basses i les piques d'abeuradors s'han dotat de rampes perquè la fauna silvestre pugui accedir a l'aigua sense perill d'ofegament. Ara, ocells, rèptils i insectes tenen un camí segur d'entrada i sortida. Està ple de calàpets. El lloc agrari s'està convertint en una reserva biològica.
1: Època de muda.
2: Capítol 33. Mantenir la primavera.

Els calàpets han passat algunes dècades crítiques per falta d'espais de cria. Però la bona resposta d'alguns pagesos i propietaris d'àmbits rurals ha generat noves esperances. De vegades, hi ha problemes que tenen solucions senzilles. Sembla que aquest amfibi hauria arribat a l'illa en temps prehistòrics, potser acompanyant viatgers de Còrsega o d'Itàlia, on l'espècie està ben implantada. De vida generalment solitària, ara té molt d'interès en socialitzar. Les pluges li activen l'organisme i es concentren als punts d'aigua on s'entreguen els jocs amorosos. Adequant els abeuradors de bestiar a la fauna silvestre es converteixen en autèntics tresors a l'estiu, quan els animalons van seriosament assedegats. No calen grans inversions, només la voluntat de millorar una mica el món que ens rodeja. La primavera ha disparat també els processos d'algunes plantes. Els trèvols que naixen arran de l'asfalt ofereixen una cridanera estora groga que ornamenta les vies menorquines i fa que traslladar-se per l'illa sigui millor. Fa 25 anys enrere no era així. Quan es fumigaven constantment les carreteres, tota aquesta flora baixa no arribava a madrar. L'esperit de la Reserva de Biosfera

0: El resultat són unes voreres segures, vives i belles. Al final era senzill. El Prat de Son Bou també llueix exuberant. Les voreres s'han omplert de flors blanques. Les fotges emeten el seu reclam, amagades entre el canyís. Les ànares fan xiular l'aire amb el seu vol enèrgic per sobre d'aquest reducte natural. Els darrers centímetres d'aigua, on la maresma acaba el seu domini i comença el camp de conreu, s'hi arreceren gran quantitat de peixets. Amb l'albufera d'esgrau que s'està salant i la majoria de zones humides que s'aixuguen a l'estiu perquè ja no hi arriba prou aigua, el Prat ha incrementat la seva importància. S'hi citen més espècies d'ocells que abans i algunes ja només poden criar aquí. Anys enrere es va haver de defensar de les arronsades de la urbanització, dels abocaments constants de restes d'obra per convertir-ho en aparcament, dels intents de dessecació o de les agressions al sistema dunar. Eren combats molt desiguals, però l'espai es va poder conservar i ha recuperat bona part de l'esplendor perdut. Malgrat l'extraordinari valor diferencial, ambiental i turístic que representa tenir un espai com aquest a l'actualitat, i torna a haver gent que veu el Prat com un destorb. Caldrà vigilar les intervencions que s'hi facin. No només hi ha l'agost a la vida. També hi ha, per sort, la màgica primavera.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

costat dur com un mai més. I feixuc com les paraules

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint La Vínia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pot muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
3: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
3: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Que clar, us veig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
3: veniu
0: pot ser.
3: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona, molt bona. Sou bons, tio. Us convidarem un altre dia.
1: Ràdio Far presenta Sa Rondà, et siguro una...

0: Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somo com sa dona deien:
1: Ai, no sé què pagaria per tenir un fillet.
0: Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los l'endemà. I quan va anar a destapar solla, tot van ser al·lots i al·lotes. Ella, quan veu aquella arranxada, diu tota apurada:
1: Oh, oh, què n'hem de fer tants?
0: I agafà un garrot i els va matar tots. Manco un, que sense que ella se n'entemés, s'amagà davall sa pastera.
1: Bono,
0: va dir ella quan els tingué tots morts.
1: Ja l'he feta. Sols no som pensada a deixar-ne un per guardar el cirerer.
2: Ja som aquí,
0: va cridar el ciuronet, que estava arrufat davall sa pastera.
2: Alegre, vine. Jo te donaré un trosset de pa i formatge i te n'aniràs a guardar el cirerer.
0: Pren el tros de pa i formatge i se'n va a posar-se davall el cirerer.

0: prest i va compareixer estrany, que em va dir:
1: Sironet, donem una cirereta.
2: No puc, perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però es drac no es cansava de demanar-n'hi.
1: Sironet, donam una cirereta.
2: No puc,
0: deia ell,
2: perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però tanta tronya li va arribar a fer es drac que per fi el Sironet n'hi va donar una de cirera. I mentre li donava, es drac l'agafà per sa mà, el va ficar dins el sac i partí cap a casa seva. Pel camí, el Sironet deia:
2: Trac, haguera't mat, trac, haguera't mat, trac, haguera't mat.
0: I com va ser en fora, li van venir ganes d'anar de cos. Deixa el sac allà en terra i se'n va darrere una paret. Però, el temps que hi era, surt el Sironet de dins el sac, el va ben omplir de còdols i va fugir ben de veres d'allà. El drac, quan va haver acabat, es carrega el sac de còdols i deia:
1: Ai, Sironet, que has tornat de fer juguet.
0: Arriba a casa seva i diu a sa dona:
1: Que tens la caldera preparada per bullir el Sironet.
2: És clar que sí,
0: va dir ella. El drac aboca el sac i els còdols que sortien tots rebents van esquerdar sa caldera.
1: L'he d'anar a cercar i l'he de matar,
0: deia ell. Se'n va i el trobà que s'havia enfilat dalt sa teulada. I com l'afinà, va dir:
1: Sironet, com és muntadet!
2: S'han fet un munt de plats i plats i s'han pujat damunt.
0: El drac comença a fer un munt de plats i plats, prova de pujar-hi i quan va ser bon dalt, cau i es romp un braç.
1: Oh, Sironet! Com és muntadet!
0: Li torna a dir:
2: S'han fet un munt d'olles i olles i olles i s'han pujat damunt!
0: Va respondre el Sironet: El drac fa un bon munt d'olles i olles i puja i quan va ser bon i dalt cau i es romp l'altre braç.
1: Sironet, em vols dir com ets muntadet?
2: S'han fet un munt de tians i tians i tians i m'hi som enfilat.
0: El drac ho prova i quan és bon i dalt cau i es romp una cama.
1: Oh, oh, oh, si un unet!

0: escudelles i m'hi som enfilats.
1: Oh! El drac fa un munt d'escudelles i puja i cau i es romp l'altra cama.
2: Ziolonet! Com vols dir? Com ets muntadet?
1: Li torna a preguntar.
0: Ai, som fet un munt de ribells i ribells i ribells!
1: El drac prova de fer el munt de ribells. Va pujar-hi i quan va ser bon i dalt va caure i es va rompre el cap i quedar mort. I el ciuronet va de baixar de sa teulada i sa rondalla està acabada. Darrere sa porta hi ha un fus acabat. Amén, Jesús.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: buscar.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara, m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia, no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que suposo que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és, o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors us fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Residents.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Arribem a la penúltima entrevista d'aquesta temporada i avui tenim com a convidada na Laura Aranda, artista visual, fotògrafa i antropòloga nascuda a Granollers. Benvinguda, Laura.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Na Laura ha estat seleccionada en el marc de la residència Strip Art, un projecte en col·laboració amb el festival Strip Art que organitza el Centre Cívic Guinardó. En aquest festival hi va exposar el projecte Jo también quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos. En aquesta entrevista mos endinsarem un poc més en la mirada que té sobre la fotografia, que és el llenguatge que empren la seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo también quise ser Robert Capa, i, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades, aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no?, que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avançats a consumir a mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
1: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
0: Per què creus que és important pensar sobre la imatge avui dia?
1: Perquè estem en un món on les imatges predominen bastant. No diré més que el text, però són una font molt important de la publicitat, la televisió, tots els anuncis, a les xarxes socials, o sigui, estem envoltades d'imatge. Llavors són importants saber-les llegir perquè són una font de poder.
0: I de fet no mos ensenyen a llegir imatges, així com sí que mos ensenyen a llegir paraules, text i a comprendre, més o menys crítics, però sí que forma part de l'educació, en canvi l'anàlisi i la lectura d'imatges no està a l'ordre del dia.
1: Sí, totalment. I és una cosa que sempre faig reflexionar sobre això. Totes som productores d'imatges ara i ja som consumidores, òbviament. Però el fet que només la gent que li interessi la fotografia d'una manera una miqueta més professional sigui la que està arribant a entendre com es llegeixen les imatges és preocupant perquè al final és un tipus de llenguatge que a totes ens pertoca d'alguna forma. Llavors, crec que des d'aquí és important fer pedagogies de la imatge i entendre com es fan les imatges, quins són les icones, què volen dir. O sigui, perquè al final no només els fotògrafs estem immersos en fotografies i imatges.
0: I perquè tu la contradicció que te genera la fotografia, que és d'on parteix aquest projecte, concretament, quina és la màxima contradicció teua en quant a la fotografia?
1: Bueno, qui sóc jo per explicar les històries d'altres, sobretot. O sigui, és més des d'aquí, no? Perquè a vegades la contradicció també ve, no?, de tenir un passaport que em permeti estar a

0: a la figura que representa, no? I això també és el mateix relat que a vegades també qüestiono, no? De dir, bueno, és el fotògraf o la fotògrafa, que també va ser, o és el mite, no? I tot allò que correspon a una miqueta al món de l'art, també com aquells, el mite del geni, no? D'aquella persona que pot dedicar-se quan totes les demés estem ara mateix molt precàries, no? I que sí que va triomfar i que es recorda els llibres i bueno, però sí que és veritat que bueno, tinc aquesta cosa amb Robert Capa.
1: En general, treballes en la fotografia analògica, una tècnica que requereix temps i que podríem dir que va en contra de ritmes de producció en els quals estem acostumats avui dia. Però, a més, en el projecte de Jo también quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos, decideixes teixir les imatges. Què és el que t'interessa d'aquests procediments?
0: Sobretot qüestionar quins són els límits de la fotografia, no? I què és la fotografia. Traspassar les imatges al ganxet amb llana, clar, al final, primer el que tinc que fer és passar la imatge a píxels, perquè ens entenguem, i després la teixeixo. Llavors, clar, el suport fotogràfic canvia, però com estic teixint imatges que són reconegudes, clar, em pregunto si segueixen siguent fotografies quan estan a la manta, no?
1: Mm-hmm. I per què vas decidir fer-ho a ganxet?
0: Pues va sorgir una miqueta d'imprevist, perquè feia 2 mesos que vaig començar a fer ganxet, rotllo gorros per la meva família, perquè no sé per què em vaig capficar que volia aprendre per fer-me coses. I estava treballant el projecte final i vaig pensar, què passaria si fes la foto del miliciano de Robert Capa a ganxet? I des d'allà vaig començar a desenvolupar altres imatges també a ganxet.
1: De fet, és com que genera un joc com de binomi bastant potent, no? Perquè tens el fotoperiodista o fotògraf de guerra per excel·lència reconegudíssim Robert Capa, homo, i una activitat que sempre està menys tinguda, que és el fer ganxet, que són normalment artesanies relegades en el món femení. I també és com
0: sí,
1: una bomba interessant.
0: Sí, sí, també és com que m'interessa des d'aquest punt, perquè, per exemple, la meva àvia estava encantada de que fes ganxet. No entenia molt bé per què feia aquestes coses, però estava super... Ai, a ver si vendes algo que yo quería vender y mi padre no me dejaba, no? I és com guai com aquests espais també més femenins i més de... No tradicionals, però sí que és veritat que, bueno, ara hi ha bastanta gent jove que també fa ganxet, però m'ha interessat això, no? Perquè també vaig estar en un grup de costura allà a Granollers i va ser com interessant.
1: Mm-hmm. En els teus projectes fas feina, treballes la intersecció entre antropologia i imatge. De fet, ja has dit, no?, que una de les contradiccions que te generava la fotografia era aquesta pregunta de qui sóc jo per fer fotos d'altres o històries, explicar les històries dels altres, que m'ha ressonat molt o m'ha vinculat directament amb aquesta faceta teua d'antropòloga. M'ho pots aprofundir en aquesta idea? És a dir, en aquesta intersecció?
0: Per mi l'antropologia és una eina que ens serveix no només com a mètode que seria l'etnogràfic, sinó també com a reflexió. Gràcies a aproximar-me a teories com poden ser de Mitchell, del Joan Fontcoberta, Wilhelm Flusser, que bueno, estaria més a la filosofia. Gràcies a això puc reflexionar des d'un altre espai.
1: En el cas de la residència Casa d'Artistes, està començant un nou projecte que es diu Un tros de mà que no és meu, una proposta que vincula la mà

0: amb la seva naturalesa de canvi constant i sa voluntat humana de fixar imatges. Us pots explicar un poc més què és el que has estat fent?
1: Vale, ha canviat una miqueta el projecte.
0: Cap problema. Com es diu ara?
1: No, es diu un tros de mar que no és meu, però el tema de fixar la imatge ha canviat. Perquè...
0: Explica'ns.
1: Vale. El projecte el que volia fer era treballar amb coses fotosensibles que estiguessin vinculades al mar i fer imatges del mar. Llavors, aquelles imatges es revelarien amb el mateixos coses que hi ha al mar. Però el tema és que treballar en una reserva natural suposa no poder utilitzar vegetals ni coses del mar. Llavors, el projecte ha tingut un petit canvi, que és que no he estat treballant amb coses que estan allà in situ, però sí que estan a l'illa de Menorca, que he estat revelant les imatges que he fet a la platja per parlar de la problemàtica ecològica que s'ofereix tot l'oceà, en concret també Menorca, no? Que té la Posidònia, que està amenaçada. Llavors aquestes imatges les he estat revelant amb ullastre, que és un tipus d'olivera del Mediterrani. I ja està.
0: Que quan dius has estat revelant amb ullastres, és a dir, com és aquest procediment?
1: Bé, pues el procediment és semblant al cafenol, es prepara una infusió de les fulles d'ullastre, després li posem carbonat, vitamina C i una mica de sal, i aquella emulsió és reveladora. Llavors he estat revelant tant carret com paper.
0: I aquesta emulsió és té químics? O sigui, és sostenible?
1: És sostenible, però té químics. Mm-hmm. Perquè el carbonat i la vitamina C són químics, però són sostenibles. O sigui, es pot llançar... Es pot llançar, com es diu?
0: Llançar, sí, vale, sí. Es pot llançar, podries dipositar a la terra, que no, sí, sí, no hi hauria un, sí, impacte, sí, ecològic, diguem.
1: És mínim, perquè aquests d'esto no... Sí, sí.
0: Has citat una tècnica que es diu cafenol, sí. ni idea.
1: Bueno, és com el primer revelador ecològic que es va inventar... es deia cafenol perquè, bé, o sigui, és el mateix, però es fa amb cafè.
0: Vale. I, és a dir, el fet d'escollir aquesta tècnica té a veure, evidentment, està vinculada amb tota la part conceptual, però a la vegada també m'ha dut a pensar si també hi ha alguna cosa un interès teu en provar coses noves sempre, o no. Sí, sí. Per què complicar-te la vida, no? Així, en pla.
1: Bueno, perquè al final també crec que m'interessa l'ètica, no? El Robert Capa també treballa l'ètica des d'un altre lloc i un tros de mar que no és meu també treballa l'ètica, però en aquest cas l'ètica ve una miqueta des de l'ecologia, no? O sigui, podem fer més sostenible la fotografia, o sigui, la nostra pràctica fotogràfica, no només en quines fotos fem, sinó també com les fem.
0: I és igual de senzill que un altre procediment de revelat analògic?
1: Home, si fos amb químic comercial seria molt més fàcil, perquè, clar, agafar les fulles d'ullastre, tenir que treure-les de cada branca, netejar-les, tallar-les, fer-les amb una... Fer-les... No, com se llama esto?
0: Filtrar?
1: No.
0: Ah, amb una kettle.
1: O sea, la infusió. Fer-les en infusió. Després, esperar que no pugi més de 75 graus. Després, deixar-la reposar. O sigui... són moltes hores per fer un revelador, sí, sí.
0: És a dir, quan dius que has dit si el fessin químic, te refereixes a que si s'industrialitzés aquest procediment com un revelat ja preparat per utilitzar?
1: No crec que es pugui, perquè la vitamina C el que fa és que s'oxida, mm-hmm. o sigui, el revelador dura com 3-4 hores depenent de quantes còpies facis. Sí que és veritat que hi ha reveladors ja al mercat que són ecològics, mm-hmm. Però bueno, o sigui, la meva intenció tampoc és...
0: fer una indústria.
1: No, la veritat és que no. Perquè, clar, també el tema sostenible s'ha de tenir en compte què espigues. O sigui, quina planta utilitzes perquè no sigui perjudicial tampoc aquesta agafar, no? Perquè d'ullastre a Menorca hi ha molt, però potser hi ha altres plantes que estan més en risc o hi ha menys, i d'aquestes és millor pues, no utilitzar-les, no? Llavors, clar, si féssim una macroproducció de revelador d'ullastre, tampoc seria com molt ètic.
0: Cert. Així, o sigui, tot aquest tema d'estètica, tu creus que té a veure, bueno, part dels teus valors, no? Però... hi ha algun vincle aquí amb el tema de l'antropologia, que és com un bagatge rellevant dins la teva trajectòria?
1: Sí, segurament. O sigui, clar, jo realment vaig començar a estudiar antropologia quan ja era fotògrafa i vaig entrar una miqueta pensant que volia ser fotoperiodista i que l'antropologia em guiaria una miqueta, no?, a assentar unes bases i a moure'm pel món d'una manera. Però mentre estava a la carrera i sobretot quan vaig sortir, em vaig donar compte que no era allò el que l'antropologia m'havia portat, sinó m'havia portat una mirada crítica, una mirada molt més ètica. Però sí que és veritat, bueno, veritat que pot ser que no tots els antropòlegs siguin ètics, no? Però sí que és veritat que, bueno, jo em vaig quedar molt amb això de l'ètica, de l'antropologia.
0: Ahir xerràvem mentre me mostraves el treball, les obres que has anat desenvolupant, que així com el col·lectiu Generic Mardi treballa el concepte de la festa des d'una mirada antropològica que per elles probablement sortir forma part d'un treball de camp, a més de divertiment, en el teu cas, el teu divertiment o el teu... plaer és passejar pel bosc i anar a la mà, fer fotografies, etc. La pregunta és si és habitual incloure allò que t'agrada fer en els teus projectes.
1: Sí, clar. I més quan són llargs procediments, no? Si no, jo crec que tota pràctica artística li té que agradar a l'artista, perquè si no tampoc té molt de sentit.
0: No ho sé.
1: Bueno,
0: no
1: ja.
0: Sé si...
1: Sí, és veritat. Potser, no? Quan parlem de... Sí. Cierto.
0: No ho ja. Sé. Ja sí, sí. Pens... És que me venen en el cap, en general, sí. Fan allò que els agrada fer, però potser en altres casos...
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Sí, és veritat. Tens raó. A mi m'interessen els processos autoetnogràfics. Llavors, crec que ara mateix, després del Robert Capa, que el Robert Capa estic com contestant una miqueta la pregunta què no vull fer, ara estic contestant la pregunta què sí vull fer, no? Llavors això sí que és veritat que amb la meva infància amb la família sempre anàvem a la muntanya i sempre anem, o sigui, és com alguna cosa recurrent, no? I al mar també estic molt a gust també com mirant coses tan boniques com aquestes.
0: Mhm. Has citat ja alguns referents, com en Flusser i Fontcoberta. Pots citar alguns altres referents artístics, conceptuals, de vida, que t'hagin influït en la teua trajectòria?
1: Sí, la Marta Rosler, també com a ensayista, com a artista. La Maria Jimeno, que és una artista espanyola que també treballa temes de ganxet i de gènere. La Núria Güell, que és de Barcelona. I també podria citar la Hito Steller, també com a ensayista i artista.
0: Ja per anar acabant, creus que la fotografia té futur? Opinió molt personal.
1: Sí, no sóc tan com a... Digue'm.
0: M'he deixat un matís. Ah. La fotografia analògica.
1: Sí, bo.
0: És el molt més precís.
1: Sí, la fotografia analògica té molt de futur. Sí, sí. Té molt de present, molt de passat i molt de futur, jo crec. I cada cop més. Perquè el tema de lo matèric enganxa. I cada cop hi ha més gent que torna, no? I que... Jo ho veig. Tothom que vol aprendre a fer fotografies sempre tenen una càmera analògica al costat. I jo crec que si hi ha un apagón, el que ens quedarà serà la fotografia analògica.
0: De ses arts, no?
1: Sí, totalment.
0: De ses arts contemporànies, potser. La fotografia, la mà i el bosc també quedaran.
1: Totalment.
0: Si hi ha un apagón. Sí. Si hi ha una altra cosa, no. Gràcies, Laura, per el teu temps i esperem seguir la teua trajectòria de molt a prop.
1: A vosaltres.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: Full of light and desire, fervent with tenderness, with this song, I light the joy.

0: El cinema mostra una realitat o la crea?
1: La resposta ens la pot donar la història cinematogràfica balears, que està molt lligada a la imatge que s'ha creat d'aquestes illes.
0: De fet, les primeres pel·lícules rodades aquí responen a una lògica de promoció turística. La doctora en Història de l'Art, especialitzada en cinema, Magdalena Brotons, ens explica quins varen ser aquests primers films.
2: La primera filmació documentada, tot i que avui perduda, és obra del pioner català Fructuós Gelabert, que el 1898 va filmar l'arribada del vapor Bellver al port de Palma en el seu trajecte des de Barcelona a Mallorca. I pel que fa a les primeres pel·lícules fetes amb finalitat turística, tan sols tenim referències bibliogràfiques, no s'han conservat. Es tracta dels documentals produïts per l'empresari mallorquí Josep Tous el 1911. Sabem que apareixien paisatges, escenes rurals i tradicions típiques de Mallorca i que varen ser molt lloades per la Societat pel Foment del Turisme de Mallorca, una organització que va ser creada el 1905 per la promoció turística de l'illa. Se conserva una pel·lícula de la rival, de la productora rival de la Paté, Le Gaumont, que va filmar una pel·lícula en la tècnica de la tricomia, una tècnica molt costosa i difícil que possibilitava projectar pel·lícules en color i que mostrava les Illes Balears com un paradís. Aquesta pel·lícula se conserva al Centre Nacional de Cinematografia de França i en aquest arxiu se conserven també dos documentals de Menorca filmats per aquesta productora francesa, fets també al voltant de 1910. Se tracta de imatges de documentals i també unes imatges de, podríem dir, costumbristes d'una dona fent formatge amb els seus fills petits. A Mallorca, en tombar la dècada dels 20, varen aparèixer iniciatives privades que cercaven el suport institucional pels seus projectes cinematogràfics. I en aquest sentit, una pel·lícula important és la titulada Mallorca, de 1927, realitzada per Josep Maria Verger, un periodista del diari Correo de Mallorca. Conservam una carta on exposa les seves intencions i on destaca que vol reproduir a Mallorca en diferents aspectes i, si textualment, diu principalment el monumental i artístico i el panoràmico, sin olvidar el musical i costumbrista.
1: És cert que la imatge que es volia vendre de les Balears cap a l'exterior era la d'aquests paisatges idíl·lics, naturals i costumistes. A Eivissa, però, anava cap a una altra banda, una cosa que ens pot explicar el cineasta eivissenc Enrique Villalonga.
3: La imatge que donen de l'illa d'Eivissa, en general, és com d'una destinació paradisíaca, on arriba gent de societats més industrialitzades i es queden enlluernades també del paisatge i de la llum que té l'illa. Llavors sí que donen una imatge publicitària d'un lloc molt atractiu. I de la gent dels eivissencs realment surten com a fons, com a figurants. No hi ha... quasi tots els protagonistes són estrangers d'aquestes pel·lícules. Sí que hi ha, per exemple, la primera pel·lícula que es va rodar l'any 49, que es diu L'Ei del Mar, sí que els protagonistes eren... els personatges eren eivissencs. I després una que es va rodar l'any 69, que es diu La larga agonia dels peces fora de l'aigua, el protagonista és un pescador eivissenc que coneix una turista anglesa. Però en general els eivissencs com a personatges són totalment secundaris. I jo crec que estan retratats possiblement amb una certa, amb un to una mica rústic o rural. Bé, en línies generals, aquestes pel·lícules dels anys 60 són pel·lícules que tracten d'un protagonista que arriba a l'illa per algun motiu. En general són pel·lícules destinades a una audiència adulta perquè tracten temes de vegades una mica controvertits, com la sexualitat o les drogues. No totes, però algunes de les més famoses sí que tenen aquests components.

0: Aquesta és una de les cançons de la banda sonora que va compondre Pink Floyd per la pel·lícula Amor, que l'any 1969 Barbet Schroeder va rodar a Eivissa.
1: La pel·lícula d'amor del Barbet Schroeder és possiblement, juntament amb Mesa for Fake de l'Orson Welles, la pel·lícula més important que s'ha rodat a Eivissa. Es va rodar a la tardor de 1968, i va ser una pel·lícula que quan es va estrenar a França l'any següent va tenir molt d'èxit. Al ser una pel·lícula també molt controvertida per l'ús de les drogues que es fa a la pel·lícula, dins de la pel·lícula, i per que surten nus integrals, va tenir una certa polèmica que va afavorir també la distribució de la pel·lícula. La pel·lícula d'amor també és molt famosa perquè està molt vinculada al moviment hippie, però sobretot al final del moviment hippie, no? Retrata un moviment que ja està donant els darrers signes vitals d'existir. No és el moviment hippie idíl·lic. I de fet la pel·lícula mostra un començament dels protagonistes amb una comunió plena amb la natura i també amb les drogues, una mica idealitzat, i després, de manera molt naturalista, va mostrant la decadència, sobretot del protagonista masculí principal, que cau a l'abisme de les drogues i acaba morint a la pel·lícula.
2: Schroeder va tornar 40 anys més tard a Eivissa a filmar una pel·lícula titulada Amnèsia, basada en la vida de la seva mare. Tot i que és una pel·lícula del 2015 i que el títol fa referència a la discoteca que el filòsof Antonio Escotado va inaugurar l'any 76 en aquesta illa, la pel·lícula segueix mostrant un paisatge molt idíl·lic d'Eivissa. Mostra un paisatge natural, unes cales verges, sense turisme, una imatge, podríem dir, bastant irreal. Això és una característica que va marcar algunes produccions, no totes, però algunes produccions ja a partir dels anys 90 del segle passat.
3: Queda clar que el cinema ha ajudat a configurar una imatge de Balears. De fet, a principis del segle XX, l'entitat de foment del turisme no va tenir en compte la importància del cinema com a instrument de promoció turística, tot i que ben aviat van veure que funcionava.
0: Un exemple és la pel·lícula Mallorca, que li varen encomanar a fer a Agustí Villaronga. En parlam amb el cineasta, productor i amic de Villaronga, s'esmula.
4: S'encarrega del foment de turismes l'altra Mallorca. No li encarreguen la Mallorca de la mà de sol i platja. La roda en l'octubre, el novembre, i per a Irlanda tots són boires i no, ja hi ha reflexes, ja hi ha el començament, crec que hi ha una quantitat de roques i aigua, i no li diuen sol, playa i turisme i hoteles, no, li diu l'altra Mallorca, i per això roda Ufabi, roda muntanya, roda roca.
3: En Cesc Mulet és un dels socis fundadors de La Perifèrica, una de les productores més antigues de Mallorca.
0: Hem parlat dels inicis del cinema fins als anys 60, però ara també es roden pel·lícules en unes illes saturades pel turisme. Mulet ens pot explicar la seva experiència de produir una pel·lícula de ficció a Mallorca. Un exemple és El ventre del mar.
4: No vos pareu imaginar la misèria que vàrem tocar per fer El ventre del mar. I a mi m'apareix una pel·lícula capdalt de la història del cine europeu. Vull dir que ja ho diràs tens. Filigrana es va fer en Agustí com a cap o com a capità. Vull dir, Filigrana, si véssiu com varen rodar i el que varen rodar, 16 dies en el sindicat allà a la nit, en runes i d'aquella manera, xapó, Agustí.
3: Un altre exemple de cinema actual fet a Balears i que a més tracta el tema de com ens ha afectat el turisme és el de la cineasta menorquina Anna Petrus.
5: Jo, en els meus inicis com a cineasta, me vaig interessar molt per el que és la depredació turística del paisatge a Menorca, la meva Menorca natal, no? Perquè és una cosa que he viscut des de molt petita, no? Aquesta transformació del paisatge i també la forma de sentir i pensar, no?, dels menorquins, que entenc que és el mateix que els mallorquins i vicencs, però tots els balears, en relació a el que seria la invasió turística. No? Crec que aquest és un gran tema, no? De fet, és un tema que recorre moltes pel·lícules i moltes obres de cineastes balears. Recorda ara mateix, per exemple, Jo, de Rafa Cortés, que és aquesta pel·lícula que va recórrer festivals a tot el món, va estar molt premiada i tal i qual, i que afrontava d'una forma profunda, no?, què significava el fet de ser estranger a les illes, en aquest cas a Mallorca, no?
0: Avui en dia són moltes les produccions estrangeres que utilitzen les Balears com a plató cinematogràfic. Davant d'aquest fenomen ens demanam quin paper tenen els cineastes locals.
4: Hi ha un moment, en els anys 50, crec que se diu el Hollywood del Mediterrani, no sé què li... Vull dir que ho venen a tot això, no? Vull dir que hi ha tot un glossari cinematogràfic. Jo vaig trobar un article, ara ho hauria de repassar, jo crec que és anterior a la Guerra Civil, que allà se parla del Gran Plató de Mallorca, amb una pel·lícula que va desaparèixer, que era Nocturno de Chopin, que ja s'utilitzava en Chopin, però ja en els anys 30.
5: Bueno, jo crec que Balears com a plató cinematogràfic és molt positiu en el sentit de que atrau produccions estrangeres i, per tant, atrau indústria i atrau diner que ve a les Illes Balears a rodar i pot crear un moviment i una dinàmica, però també no han d'oblidar els perills que pot tenir això, no? Que és no aprofundir el que seria un cinema específicament balear. Té molt sentit, no?, que els nostres cineastes, el nostre talent cinematogràfic, pues, pugui utilitzar aquest plató cinematogràfic increïble, no?, que tenim a les Balears per contar històries pròpies, no? I aquest aprofundiment, aquest estimar aquests paisatges, estimar aquest plató i donar-li un sentit, donar-li un contingut i donar-li una entitat i una dignitat, diguéssim, cinematogràfica, crec que és una feina molt important que s'ha de fer de les Illes Balears.
4: Quan han participat en coproduccions, digue-li, en Televisió Espanyola o en Televisió de Catalunya o els productors catalans, o també que bé que viviu a les illes. Jo sempre el dedic en els foros de productors, que nosaltres, ells com a mínim tenen taules i cadires i pressupost corporatiu, institucional i mesenes i tota una sèrie de fundacions a les que es poden agafar, mentre aquí jo te diria que és de la paraula testimonial i faig set síl·labes, no sé si arriba amb la T i la E, a lo millor testimonial, no, ni això.
3: En aquesta píndola hi han participat Magdalena Brotons, Enrique Villalonga, Anna Petrus i Cesc Mulet. I no està almenys la foto, però els van venut i han vengut i què han de fer?

Amós, Espera, Apocalipsi Guiri, Deserts de Belomàs, Arrels de Ses Piscines, Sembrats de Balbonínies, vivíem d'esturisme, no? Però no era això. No, no era això.

0: Entiendo, pero también creo que nosotros los turistas podemos venir aquí.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Càpsules d'art, per Carles Jiménez.
3: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art en la que indagarem sobre les relacions entre l'art i la cultura popular. Art i cultura popular. Quan Leonardo da Vinci va dibuixar caricatures grotesques en els marges de les seves anotacions científiques, poc podia imaginar que 6 segles més tard el quadre d'una caricatura, Skrik, el crit, de 1893, d'Edward Munch, es vendria per 90 milions d'euros. Tampoc Roque Joaquim d'Alcubierre, director de les excavacions de Pompeia entre 1738 i 1780, sota les ordres del rei Borbó Carles III, va donar importància als grafits que apareixien ací i allà. Cap al 1815, Rodolf Topfer, teòric de l'art i educador, va començar a fer novel·les il·lustrades. Goethe de seguida va intuir que aquelles tires de còmic unificarien la cultura moderna. L'art pop, amb Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist al capdavant, va elevar el còmic a la categoria d'art. I avui els seus hereus, adscrits al moviment anomenat surrealisme pop, exerceixen alhora d'artistes i d'il·lustradors. També les fronteres entre art i publicitat, nascuda amb la industrialització del segle XIX, van ser esborrades amb el pop art. Així l'art va esdevenir popular. Andy Warhol va arribar fins i tot a ser una estrella mediàtica, com un actor de Hollywood o un cantant pop. Totes aquestes manifestacions de la cultura urbana i popular, caricatures, grafit, còmic i publicitat, han nodrit l'art modern al llarg dels segles XIX i XX i tenen també una influència determinant en els nostres creadors contemporanis. L'any 1990, el Museum of Modern Art de Nova York va organitzar l'exposició High and Low, Modern Art and Popular Culture. La mostra analitzava les influències que totes aquestes manifestacions populars havien tingut en artistes com Georges Seurat, Joan Miró o Pablo Picasso, i fins i tot en d'altres com Antoni Tàpies, Cindy Sherman, Barbara Kruger o Jeff Koons. La mostra va tenir una gran repercussió perquè posava en qüestió la concepció tradicional de l'art com a territori pertanyent a l'alta cultura, elitista, classista i intel·lectualment privilegiada. La transcendència en l'art, aquella recerca del misteri de l'existència a partir de les emocions i la sensibilitat, resultava ser, doncs, una reelaboració del vulgar, de l'humor, del quotidià. Prenent la idea de Karl Marx, segons la qual els fets de la història apareixen primer com a tragèdia i després com a comèdia, en l'art ha estat a l'inrevés. El que en un primer moment va començar com a comèdia, l'art ho va convertir en tragèdia, misteri i transcendència. Joan Miró va explorar la poesia i l'inconscient a partir d'un còmic de George Harriman, el pare del còmic tal com el coneixem avui, en el quadre Gos bordant a la lluna, del 1926. També es va servir d'anuncis comercials per crear un bon nombre d'obres, tal com feien els dadaistes, els constructivistes russos, els futuristes i els cubistes en els seus fotomuntatges i collages. Pablo Picasso va trencar les fronteres entre el retrat i la caricatura a partir de l'any 1904. El Retrato de Gertrude Stein, del 1906, n'és paradigmàtic. Antoni Tàpies va incorporar el grafit als anys 50 i Jean Dubuffet va convertir aquests gargots i dibuixos automàtics en una manifestació de l'art brut, l'art dels bojos i dels infants. La creació contemporània ha estat imbuïda d'aquesta visió transversal del fet creatiu i cultural, ja que és a partir de la cultura de masses i de la cultura popular que descobrim què som, qui som i com som. Transformar la comèdia en tragèdia, en quelcom transcendent, requereix, però, un coneixement sòlid i profund del fet i de la pràctica artística, així com una bona dosi de responsabilitat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i de Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat en Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, de vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tan de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, de... la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O lo millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, lo millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: He caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no,
0: tenim
1: fer,
0: aquí el coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

La calcinera. Capítol 5. Emblanquinar. Procés i raons. A l'anterior capítol ens havíem aturat el traspàs de l'emblanquinar com a feina femenina a ofici masculí cap al darrer quart del segle XX. En aquest darrer episodi acabarem de descobrir tot el procés de l'emblanquinat i el seu present, a més d'alguna altra curiositat.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posàvem molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre. Dius, caldava't la calç avui i l'empraves demà. Era un poc raro semblanquinar nostre. Ma mare va néixer a Ferreria, sa mare era ferrianca i emblanquinàvem bastant de través.
0: Perquè a Ciutadella com emblanquinen normalment?
1: Per amunt i per avall, vull dir, de pas llarg, que dèiem...
0: I saps a la resta de pobles com se solia emblanquinar?
1: No ho sé, només sé Ferreries perquè ella ho du a cama molt... I també el que feies quan emblanquinaves també era un poc seguir la línia de lo que ja hi havia emblanquinat, perquè tu anaves a viure en aquell lloc, però no eres la primera persona que hi havia viscut. Si el més que comandava eres de pas llarg, que dèiem, pues s'emblanquinava de pas llarg. Que a lo millor era cosa que feies nova o que començaves tu o que no es veia tant. Després agafàvem... Es costuma aquest de fer-ho de través.
2: A Ciutadella emblanquinant de per amunt per avall i de Ferreries per amunt emblanquinaven de través. I me deia que era perquè l'humitat no pujàs, que la posaven de través. Però no ho sé.
0: És una hipòtesi.
2: Però no, és que jo he anat a emblanquinar a cases de Ciutadella que eren gent de Ferreries o de per aquí dalt, de la banda d'aquí dalt, i mos feien emblanquinar de través. No volien que emblanquinassin de dalt per avall perquè deien que ella s'hi tornava més humitat. No ho sé.
1: Jo mos fas efecte que aquest emblanquinar de pal llarg o de través té que veure en l'humitat del lloc. Una mania. Si emblanquines per amunt i per avall i és una paret humida, la humitat regalima i cau baix. Quan si emblanquines de través, me fa l'efecte que aquella humitat ja no cau en terra tan fàcilment.
2: La calç és molt bona de donar, però l'has de saber donar, perquè no és el mateix donar a vegades a una casa d'alt a baix. Hi ha un pot d'humitat i li donar molt més espessa perquè si no tapes. I d'alt no li pots donar l'espessa que dones baix perquè si està molt sec, tot són crostes i tot són llapades, que això la gent aquell temps se mirava, deia, és que no deixin una llapada, és que aquí n'hi ha una. I... Clar, no, la gent no volia calç en el sentit que la feina era la mateixa i la calç se n'anava al cap d'un any o mig any ja havia deixat i els pintors no van voler anar de calç, van voler anar de pintura. Se'n fa de calç, però poca.
1: no s'adonava tampoc una calç com a molt, molt, molt espessa, s'adonava donant sense ser clara que quedés aferrada, sí, però no era... Jo no veig cap tipus de pintura que emprin avui, per exemple, per poder dir... Era una cosa molt diferent, la calç, a el que és avui.
2: La calç és agraïda, perquè sembla que la dona és clara, sembla que no fa res, però quan t'ha aixugat i s'ha llevat i s'ha tornat de mort a viu. Trascar una gota en terra, quasi no la veus, però quan t'ha aixugat sí que la veus. I vaig tenir un representant, bueno, van tenir representants de pintura que venien i me deien, aquesta pintura és més blanca que la calç. Dic, no, jove, no. La calç, no hi ha cap pintura més blanca que la calç. I si tu me'n dus una, te la compraré. Perquè feies la prova, agafaves la calç, agafaves el pinzell, feies un enfront quadrat i deies, a la pintura,

0: de les parets i experiments. També hi convivien altres colors, com el vermell domagre de les rajoles del paviment, una mescla d'alúmina i terra amb òxid vermell de ferro.
1: Somagre s'emprava per fregar. Normalment, totes les cases de lloc, sobretot de lloc, estaven fetes de rajola, d'una rajola porosa, una rajola vermà porosa. Matxa porosa s'afregava a mà amb aquesta aigua que s'hi posaven a capolvos i l'aigua quedava vermà i la rajola, clar, semblava que li daves molta vida, el manco, quan s'havia acabat de fregar, quedava molt bé. No hi havia sòcol, feien un rivet que el feien d'omangre mesclat en llet perquè quedava més fort, no se n'anava tant de veres el color, i aquest rivet, clar, era com que fregaves a mà i normalment les rajoles no eren com a molt planes i era molt fàcil esquitxar la paret d'aquesta aigua vermà. Llavors això no podia quedar així, es havia de passar la garnereta i llevar-se aquells esquitxos vermells perquè no se permetia de cap manera.
0: Però hi havia qualque raó per emblanquinar?
2: Ara m'ho explica un poc els avantatges que tenia i els problemes que tenia. A Menorca, clar, la calç ha estat un material fonamental perquè la matèria primera era molt abundant, la pedra, pedreny, la Menorca pedreny, i perquè era un material en si molt barat. Després també la calç tenia un avantatge. És que a Menorca fins als anys 70, ben avançats, se va seguir construint en pedra local, en el que nosaltres deien la pedra de Marès, que és una pedra que és el resultat de la sedimentació del fons de la mà de milions d'escalers de crustacis que se dipositaven en el fons de la mà, però allò se va com a fossilitzar i va fer un tipus de pedra, que és la pedra més abundant de la plataforma sur de Menorca, que és una pedra que, clar, té l'avantatge que és molt bona d'extreure, molt bona de manipular, però té aquest problema, que és molt bona d'erosionar, de llevetxar, que deien altres. El llevetx li dona i la degrada. La qual cosa també s'afegeix que és una pedra que té unes qualitats hidròfiles preocupants. És una esponja. I el fet que sigui una illa molt plana, l'humitat-nos menja. Pels ossos és tremendo, Menorca. Ha estat una terra difícil per això, perquè és un clima desagradable i hostil, sobretot per el percentatge d'humitat que arribava a l'ambient. Clar, això fa que les parets absorbeixin l'humitat els dies molt humits, les parets absorbeixen l'humitat d'en terra, les parets... Clar, i això fa que l'aplicació de morters de calç, de revestiment de calç i l'acostum d'encalar, el que per una banda, protegir la pedra d'aquest efecte erosiu que té, de desfer-se, i no li resta a la vegada transpirabilitat, que és el que necessites marès, poder respirar. Ens trobem que una casa, dintre d'una casa, poden arribar a un percentatge d'humitat ambiental del 99,9%, la majoria de dies de l'any. Clar, això fa que la humitat, degut a la transpirabilitat, cal de les parets i a la porositat dels marès, la humitat s'acabi condensant de fora en lloc de dins. El que passa és que té una contrarèplica, i és que l'acostum d'encalar tant provoca unes gruixes calç que arriba que no deixen transpirar la humitat. I això ho veiem a cases antigues que no han estat rehabilitades. Jo, per exemple, ja faig feina a dues cases nobiliàries, són cases que han respectat els seus ambients originals i els seus materials originals, i ens trobem que les plantes baixes i en els soterranis, els dies de molta humitat, les parets regalimen. No poden absorbir l'humitat que arribava a l'ambient. Per lluitar contra l'humitat aquesta que regalimava les parets de les cases, es va posar molt de moda forrar-les de friso, d'aquells frisos marrons horribles de plàstic, per tal d'amagar aquest problema. Això a la llarga el que fas encara augmentar-lo, el problema. Però vull dir que ha estat una lluita sempre contra l'adversitat dels materials. Per acabar, dir-vos que la calç té un component climàtic molt interessant, i és que el color blanc i el seu efecte reflectant

0: arquitectura popular ha fet que mesos de molt de calor refresca els espais interiors i quan fa molt de fred es decalenta, no? I això també ha jugat en el nostre favor per crear uns ambients agradables dintre de les cases antigues.
1: En Blancà ha perviscut durant més de 8 segles. Malauradament, avui dia la desaparició de l'ofici de calciner, dels forns de calç i el baix cost de materials fabricats industrialment provenents de la península ha fet que cada vegada es vegin menys persones emblanquinant els enfronts de casa seva fins gairebé a desaparèixer.
2: En llocs, sobretot, emblanquinaven de calç perquè no tenen ni paleta, les parets eren parets de gruixa, de calç, i en llocs de dintre igual. Tant tenien emblanquinar de fora com un boer, com un galliner, com una solta, la feina emblanquinar en calç, que era el que hi havia més econòmic. I després també desinfecta més. La calç desinfecta més que no qualsevol pintura.
0: L'ofici s'ha perdut, la calç ve de fora, la calç ve de manera industrial, ve de València, troc que ve, i d'Extremadura, és una calç més dolenta. En el cas dels edificis de nova construcció a Menorca, òbviament el marès ha estat substituït per bloc d'hormigón, de formigó, trencadors professionals de la pedra en queda un en tota Menorca, que copa tota la demanda que hi ha, bàsicament avui la pedra local sempre per finalitats decoratives, i sempre el bloc d'hormigón, i quan es fa una casa, sempre ciment, se revoca en ciment i se posa pintura plàstica. Hi ha un rebuig cap a, generalitzat entre els menorquins, un rebuig cap a els materials pobres d'aquell temps. I avui en dia, quan una família compra una casa antiga, el primer que fa és llevar tota la calç, repicar-ho tot, treure els marès, deixar els marès vist dins, i de fora, bé, dins, o posar pla dur, en tot el que també de problemes després, i el que fan amb les façanes és donar l'espaleta, que respon molt malament en els materials de Menorca, sobretot la pedra de marès, ho escup tot, ho escup i escup la sal que té dins. Veus edificis molt degradats que no assimilen bé els materials de fora, i després que s'acostum d'encalar ha anat enrere. Això el que ha fet ha estat, des del meu punt de vista, el que ha fet és transformar, anar com a degradant l'aspecte original que tenien els pobles de Menorca.
2: Els caçacals, com van deixar Can Mesquí d'allà, Can Barraca, que dèiem, que van deixar de fer carrels, només hi havia el mercadal un puesto. Però no donava abast ell. A més, la gent volia cosa més, menys pols per emblanquinar i més sa, que era sa, més ràpid, sa no, ràpid, que era sa pintura. Va ser pintura, les cases de pintura van començar. Aquesta és pintura hidròfuga, aquesta és de per damunt sa calç, aquesta és per allò, i va estar la gent agafar un rodillo és molt més pràctic que no agafar calç.
0: Quan un edifici és antic, això és el que jo em fa més pena, i és que els nuclis històrics de Menorca, el que comentàvem amb tu antes, els nuclis històrics, el cas de Ciutadella, té una normativa que obliga a mantenir els elements arquitectònics tradicionals, a mantenir els colors, però no arriben al grau de concreció de mantenir els materials originals. El cas dels pobles petits, el Mitjó, el Mercadal, encara conserven aquell aspecte típic que s'espera d'un poble mediterrani, aquella blancor tradicional, però pobles com Mó o Ciutadella, aquella textura de les façanes antigues, encalades, aquella cosa tan plàstica que li dona aquell valor històric que ens ajuda a entendre l'edifici, l'antiguitat, guardat de l'edifici, tot això en el dia s'elimina. I jo quan vaig a una casa que encara no l'han reformat, dic, mira, encara en queda una. Però quan la venen, ja ve, se destrossa. I avui en dia vas, per exemple, pel nucli històric de Ciutadella i jo m'assembla una urbanització, m'assembla vinibeca, una cosa, façanes llises, unes costat de l'altra, sense aquest tipus d'encant, sense aquella rugositat que tenien les façanes d'aquell temps.
2: Que això quasi no s'empra a calç. Encara n'hi ha qui l'empren, poc, però l'empren. Per exemple, en el pla tots els horts de plaça feien tots de calç, ni siquiera ratllàvem. Qualque vegada, ningú qualcú que ha fet una passada de pintura, però allà baix, en la sal que hi ha de les parets, no durava ni tres setmanes. La calç tampoc, no.
3: En els mateixos temps, que te com esplaiaves fent aquesta feina, jo no la record feixuga, tot i que reconeix que no devia ser com a molt bona de fer, tampoc. Però la record com en certa nostàlgia.
0: Les tradicions vinculades amb sacals visquen un mal moment. I clar, tot això ens repercussió que té a nivell de transformació del nostre paisatge tradicional.
1: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, Narcís Canrich, Fia de Pagesos i en Bep Taverner, emblanquinador.

La Calcinera és un podcast de la història de la calç a Menorca produït per Ràdio Far amb la col·laboració de Toni Camps, Jordi Pons, Maria Cardona, Cisc Enric, Bep Taberner i Celso Taboada, a qui volem agrair la seva contribució en la preservació del patrimoni cultural de Menorca.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer, The Sound of a Revolution, i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny se desferra, com un núvol, una terra, qui m'omple d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: prisa, prisa que te'n calçarà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjarem si cau un dàtil a prop. Només veurem si tens sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

pressa, els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Sa tu que fais feina, però tot tu entregaves a que té bé, eh? I llavors no te tampoc no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res, que i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o saps, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més. Do it.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, a la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadogfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Sanremo, gà. Facci un sfavore da cagliare, di un sacco.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes. Seguim amb aquesta temporada de maquetes. Ja sabeu que per xarxes o on sigui us podeu demanar grups amb qui voleu que xegui i xerri, gent que us agradaria escoltar la ràdio. Bueno, ja sabeu que és la ràdio vostra i podeu fer el que vosaltres vulgueu. Estem aquí per servir-vos. I res, avui amb un convidat que em fa ganes de fa temps fer cosa amb ell. Amb en Joan Pons, té aquest projecte que es diu Bridges, que potser no coneixeu perquè ell mateix és primer en admetre que no fa moltíssima promo, però està per xarxa, està penjant un munt de temes a YouTube i altres plataformes, i crec que és interessant. A més, és un tio que ja fa milions d'anys que conec, com ja sentireu quan estiguen xerrant amb ell. I res, me fa moltes ganes escoltar aquest nou projecte, xerrar una mica amb ell de com està funcionant, de veure si està fent coses en el futur, i algunes coses sí que em va suplar que estava preparant, que ja podreu comprovar pròximament. I res, aquí està la meva xerrada amb en Joan. Espero que la disfruteu, però nosaltres van

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que han acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: crec
1: que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, bueno, des de que te conec, però sí que te conec, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo,
1: que
0: estaves per allà.
1: Sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que es deia sala que hi havia... no, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que es deia...
0: Apolo?
1: Apolo. Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí. Uau, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a tornar. no sé, quanta... Contem, bueno, a casa teva, òbviament, pues,
1: sí.
0: Hi ha música, hi ha hagut música des de que és petit. No sé si ton pare tenia discos de Kiss i de descobrir aquestes coses. quan és aquell moment que dius, ja m'agrada la música, però ja m'agrada aquesta casta de...
1: Yeah.
0: Aquesta altra casta de música, no?
1: Yeah,
0: no és el
1: yeah.
0: que senten per aquí.
1: No, com bé dius, sí, que a mi, realment, hi ha hagut música per tots els costats. Però crec que d'aquí la base o un poc aquesta connexió amb aquest tipus de música que he escoltat des de petit ve molt per el fet que som el germà petit de 4.
0: Aha.
1: I el cosí petit també d'un clanxo de cosins que també durant la infantesa vivien tots molt junts, hi havia una comunitat molt polida i eres petit de tots. Què passava? Que vaig veure molt dels cosins majors que escoltaven Kiss, principis dels 80, el germà major meu també, els dos majors també Bruce Springsteen tot d'una, jo aquí encara no em van plorar un poc desinteressat, però
0: Bruce
1: després...
0: De jove no te pilla quan ja tens.
1: Correcte. I Guns N' Roses, l'acord, és un poc realment el primer record que tenc a nivell que escoltava era un casset d'en Emil Aragón. I el tinc com molt de crim, aquella, cuidado, con paloma.
0: Que t'ha dit que és de goma.
1: Record que estic obsessionat.
0: Col·lega, crec que tinc aquest casset por allà, jo encara també. Ostres, quin record,
1: sí,
0: m'has bloquejat, oh, per favor.
1: I després el salt va ser, i sé que sona molt específic, però és que realment ho record molt clarament, d'estar amb els cosins i germans i escoltar Traveling Wilburys.
0: Hòstia!
1: Que van ser, supos que quan van sortir, finals dels 80.
0: Finals dels 80, sí.
1: I escoltar, i aquell disc, sempre si me demanes un poc, a part d'en Emil Aragón, és un poc...
0: Hòstia! Emil Aragón a Traveling Wilburys.
1: Correcte, hi ha un viatge allà. va ser el primer record, però després la primera connexió forta, realment, amb el gènere de rock, i un poc com... I ja amb el fenomen fan... va ser amb els Guns N' Roses, que vaig emplomar quan van explotar. Oi. I record això, germà, que la invitació del germà meu estava forrada de pòsters en Axel, en Slash, de tot. Ell especialment era molt fan de Nizi, que és molt guai. I va ser un poc... I a partir d'allà vaig entrar un poc dins aquest terreny. I sempre ha estat un poc curiós, com passant els anys d'una manera o l'altra, i no sempre de forma afortunada, però... He estat, diguéssim, poc connectat amb l'escena actual,
0: sí.
1: Qual sigui la que fos en aquell moment.
0: Ja.
1: I sempre, vull dir, per exemple, quan amics escoltaven, gent de la generació meva,
0: sí.
1: Estopa o Extremo Duro, jo sempre estava que anava com 10 anys endarrere. Ja. Un poc, veient de... Jo recordo, dins l'institut, i escolt, qui és? I tothom, què fas? No sé què, són normal.
0: Supos
1: que és part de l'ADN de ser un fan de qui és, que si ens se'n fot de tu.
0: Sí, també, sí. És cosa que algú no conta molt.
1: Correcte. Però bueno, vull dir que... I aquí estem, i a mesura, com dius, com així, a mesura que he fet anys, clar, s'espectra un poc de s'interès cap a altres gèneres va augmentant fins a arribar a un punt que com més millor, com vull dir, d'una música.
0: El guai de conèixer, bueno, com tot, que per la música, quan més descobreixes, més te dones compte que no saps res, i que hi ha allò més de música, i que no dones abast, i t'agobies, i al final dius, mira, saps què? Pues anaré a prendre el meu ritme.
1: Correcte.
0: I ja has vist els Guns en directe, des
1: no?
0: que s'han juntat?
1: No, ha estat sempre una assignatura. Quan es van juntar, he tingut, no sé, masses oportunitats de dir, que ara ve bé i t'ho aniré a veure. Sé que Nassel va tocar a Mallorca fa uns anys, antes de juntar-se.
0: Sí.
1: I els darrers anys, que quan m'ha vingut una mica millor, he tingut una mica de por en anar-los a veure, perquè sé que és un poc...
0: Jo ja vaig barbar-ne aquest estiu, tio, no fa cap... Bueno, avam, si no t'has vist mai, vés-hi, si pots, perquè en Slash toca de collons, en Daf, cares és l'estiu que més mola del món, però en Axel, pobre, era...
1: Sí.
0: No era molt guai, però...
1: I clar, és normal, no sé si quin cantant ho deia, és impossible... Vull dir, tu quan escrius cançons en 20 anys no penses que et cantaràs en 60 o 70.
0: Efectivament, sí.
1: I clar, vull dir, se li respecta perquè és Naxel.
0: Efectivament.
1: Dir, però clar...
0: El nostre loco, cabron, que
1: he tingut aquella por de pot ser el pitjor o el millor, saps? Vull dir,
0: bé sí, però bueno, no t'esperis molta cosa.
1: No, sobretot.
0: Però bueno. Bueno, doncs pues, descobreixes aquesta música... I antes te comentava que jo, pues, ens coneixem de fa molta estona, i la primera vegada que te vaig veure pues, era tocant la bateria. Vas ser el teu primer instrument, o vas començar a la guitarra també?
1: Tècnicament vaig començar primer a la guitarra, però aprenent a tocar les llengües quan som vinguts, i folclore de què? Vull dir, mai no és que l'he deixat de banda. Però simplement mai he estat un instrument que se m'hagi donat bé, també es va. No és el meu fort. I vaig atacar, suposo, pel volum de neurones actives, vaig decidir atacar la bateria. I record que sempre ho deia, va ser molt una connexió instantània de dir, ostres, la ment és un espai que em troba a gust. Vull dir, de alliberar tensions, d'adrenalina, en certa manera, inclús de fer una mica d'exercici, que en el seu moment no em feia gens. I també, una vegada més, vull dir, tot bé, perquè el germà major també tocava bateria i tenia una bateria, diguéssim, tenia accés a una bateria.
0: Home, si hi ha una bateria per casa...
1: Correcte. I de forma autodidacta, perquè no he anat mai a classes de bateria.
0: No has anat mai a classes ningú.
1: Mai en sa vida. I de guitarra, la part d'aquestes de quan tenia 8 anys, tampoc no he anat mai. No és que estigui ni orgullós ni no orgullós. Vull dir,
0: que contunya molts i...
1: Sí. I el que és la bateria sí que vaig trobar una connexió instantània de dir, ostres, és el meu instrument. I crec que a dia d'avui sona un poc Dave Grohl, dir-ho, però segueix sent instrument meu. I crec que no el toqui mai, però sí.
0: Tocant la bateria, muntes els primers grups? És aquest grup amb el que te vaig veure Free Sound, el primer que et muntes?
1: Sí, més que muntar, no. Realment em van cridar un amic d'un amic o un amic d'un germà, o alguna cosa així, és que un amic d'un germà, correcte. I jo en aquell moment, fins a aquell moment, només havia tocat dins la cotxeria meva, de ca meva, no havia fet cap tipus d'experiència tocant davant ningú. I em van suposo, no sé, van demanar si volia provar el bateria que tenien en aquell moment, s'anava, perquè era un grup ja format.
0: Vale.
1: I vaig entrar i bé, vull dir, estaria una mica peix fora de... perquè realment gent, un grup major d'una edat diferent, d'una generació
0: diferent.
1: Quins
0: eren els altres membres? Digue'ls a veure qui és.
1: Hi havia en Pepe King, un clàssic, en Gunya també, un altre mític, que tocaves baix. Hi havia un que nomia Paco, que tocava la guitarra rítmica, no recordes el llinatge. I el cantant era Nurla, també, que era un person molt bo, que sempre me l'he estimat molt, i que va fent ajust també anys després.
0: Vaya Dream Team, tio.
1: Sí, era... I clar, jo estigui allà un al·lutat, perquè era el 2001, i tenia, jo què sé, de 9 anys, correcte?
0: Sí.
1: I estigui allà provant d'encaixar, però bueno, va ser una oportunitat de donar la primera passa.
0: Vau tocar molt amb ells? Vau fer molt de concerts?
1: No gaire, perquè van tenir diferents encarnacions del grup, almenys quan jo hi vaig ser la primera, aquell hivern van tocar una mica, el primer concert va ser, crec, durant unes festes de carnaval, i va ser un desmadre absolut, dins estels.
0: Dins estels.
1: I una vegada més, jo era un...
0: Una altra vegada estels, amb aquestes, és que clar, s'ha fet molt.
1: Exacte. I després jo vaig sortir perquè vaig anar a estudiar a Barcelona i després durant l'estiu em van tornar a cridar.
0: Vale.
1: Ja no hi havia en Pepe King. I vam fer un parell de concerts més.
0: On tu vas veure, Joan? Era aquell bar que hi havia... darrere la plaça de ses voltes, per allà...
1: Van, a Vips.
0: A Vips.
1: Que la Corniola.
0: Vale.
1: Ostres, guapíssim també, mitiquíssim.
0: Sí, sí, pues, no sé, teníem un bolo tancat amb males altres, que algú es va posar malalt,
1: vale.
0: No van poder tocar, però van dir, bueno, a mi no es... Era que no. De compartir escenari, m'assembla, o alguna així. I van anar a veure vos i va ser l'única vegada que vas a lliure.
1: Eren temes propis que no havia escrit jo, temes que ja estaven escrits, vale. I hi havia coses que estaven bé, van gravar una mica un hivern... Vull dir que molt bones experiències, veritat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, hòstia, sí, bueno, no me'n record gaire, la veritat, no sé si devia veure molt d'aquell llibre, però sí, sí, sí, una bona època. Bueno, estàs amb aquest grup, que no és molt el grup teu, sinó que eres un fitxatge allà.
1: Correcte.
0: Després abandones una mica la música de banda fins...
1: A 2012 o 13.
0: Com a instrumentista, no com a aficionat.
1: Correcte, està... correcte, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí. Sí, jo vaig tornar a Menorca el 2008, si no m'equivoc, 7 o 8, i no sé per què vaig tardar tant. No record. Sí, bueno, sí que vaig començar a tocar amb un parell de companys, però de forma molt desestructurada, i que allò que no anava un munt. Però bueno, anaves allà a fer l'estona, i finalment el 2012-13 sí que vam muntar un grup. Aquí vaig agafar un paper una mica més... d'iniciativa, en connectar amb la gent, ja no era tant un fitxatge, diguéssim, de...
0: Ja.
1: I va ser també una experiència molt xula amb en Guille, que també, no sé, sé que va tocar amb els... que es deia? Amb en Xanti, un grup que es deia Nois, no sé què, Street Nois, correcte?
0: Sí, sí, sí.
1: Amb Toni Doblas, també un guitarrista boníssim, en Dolfo Cleofe, també molt bon baix, i un personatge molt bo, també, ric molt, i m'ho fan molt bé. I va estar molt bé, van tocar, i allà van fer un híbrid entre temes propis, que aquests sí que ja eren temes que escrivia jo, que això és una altra història, no tinc quina idea encara d'on ve un poc el tema d'escriure cançons, amb versions de Thin Lizzy, de Queens of the Stone Age...
0: Bona mierda.
1: Exacte, sí, sí. Alice Cooper...
0: I aquest grup és de...
1: Super Island. Sí.
0: Ostres, d'aquest no me'n record.
1: Van durar, no sé, 2-3 anys tal vegada, o menys inclús. Ja. I van fer un parell de concerts. Sonava bé, sonava prou bé, eh? Vull dir, no sé si hi havia cap clàssic que diguéssim, molt característic, era rock.
0: Rock dur.
1: Diguéssim.
0: Rock, canyero, guitarres i...
1: Fins baix, i molt bé. I com a bateria vaig xalar molt, també. Perquè, clar, ja tenia, diguéssim, generé aquell al·lutat que intentava no cagar-la, sinó que ja hi havia un poc una mica més de ganes d'anar a rebentar, i un poc que és tristament, o no, és la meva manera de tocar bateria, que és Destroyer. Vull dir, no me demanis ni tècniques ni històries, és una marxa.
0: Tocaves la bateria amb aquest grup i fas cançons, suposo que ja, òbviament, sí, fas
1: en seguir-la, sí. Va ser un poc es sempre he tingut accés a guitarres, bueno, accés, me refereixo a escriure una guitarra dins casa, una espanyola. I no sé, t'ho promet, no tinc ni idea de quan va ser la primera cançó que dic... Mentida. Va ser, crec que... ha vingut un flash.
0: Flash de Vietnam.
1: Sí, perquè dic, la primera cançó, d'on ve el tema d'escriure cançons? Realment, no és una cosa que mai m'hagués proposat. Dic, vaig escriure cançons.
0: Yeah.
1: Però sí, record que vas escoltant Avett Brothers, no sé si et coneixes. Que
0: sí.
1: Avett Brothers.
0: Avett Brothers, sí, no, hòstia,
1: que van sortir el 2007-2008 i tenien un estil de folk i un poc bluegrass, però també tenien molta influència de grunge i d'Alice in Chains. Sí. Era una cosa molt estranya, però a la vegada molt emocionant. I sobretot era la senzillesa dels temes. Uh-huh. I clar, jo venia d'un món on els meus ídols eren quasi personatges de còmic. És a dir, que realment...
0: Axl Rose, sí, aquesta penya...
1: Clar, Axl Rose, Kiss, Motley Crue, Pantera, quasi... I clar, què passa? Un lot en sobrepes, a Menorca, que estigues allà, dic, jo mai podré ser aquest... Clar, ja. Pensa un poc aquest mai arribaràs en aquella... No és que pretengui arribar, però vull dir...
0: Ja, però entenc el que dius, perquè sí.
1: Quan ets jove, diguéssim, que tens aquella... Un poc aquest fenomen fan o d'idolatrar aquests personatges, evidentment, així quan madures ja ho has donat també. Però hi vas escoltant d'aquests... I dic, ostres, aquella senyal, dic, això ho podria fer jo. I no va ser amb una guitarra, va ser amb un guitarró. T'ho prometo, la primera cançó va ser amb un guitarró gravada, que semblava que estigui gravada amb una Game Boy, quasi, perquè sonava fatal. I va ser la primera cançó. I real d'allà, i també experimentar amb Logic, o no, que es deia GarageBand, també, que va ser un poc succès en aquestes eines per primera vegada, d'edició. I una cosa va durar l'altra i aquí, 15 anys...
0: Està bé, tenim cap pensament, eh? Això ho puc fer jo. Sí, vull dir, no és... Qualque moment devia pensar jo això també.
1: Yeah.
0: Hòstia, escoltar Ramones, escoltar... Bé, quan, no sé, quan començava a tocar la guitarra, escoltava Nirvana i deies... Hòstia, aquest tio tampoc.
1: Yeah.
0: No vull sonar ara blasfemo, però no és Eddie Van Halen, no és un superguitarrista. Digui, hòstia, que això més o menys ho puc fer jo també, saps?
1: Yeah.
0: Però, ostres, sí, pues està bé. Els Avett Brothers... Quan treu un disc, després ho xerrem. Ara no és hora de mirar
1: molt bons, recomanables.
0: Sí.
1: Sobretot
0: sí.
1: Els primers, bravo, són molt
0: okay, bons. Ok, seguim amb aquest grup, amb els... m'has dit que és de...
1: Super Island,
0: ok. I el següent projecte ja són els Vegetarian Zombie.
1: Correcte, sí. Vale, i amb aquests també van fer una mica de mal. Vegetarian Zombie va ser el moment on vaig fer la transició de baterista a guitarrista, diguéssim, agafar la guitarra. Supos que ja venia una mica per aquesta base de cançons que ja havia anat construint.
0: Sí.
1: I va ser un poc, ho provaré, saps? Però totalment, perquè aquesta bateria te dona l'oportunitat de tu estàs allà darrere, un fotimer de tambons, ningú te veu, quasi
0: correcte.
1: Dues cavallades, m'amagava allà, saps? I estava in the zone. I clar, com a guitarrista implicava un pas endavant a nivell, inclús, i jo no som extrovertit, no ho som massa, i dic, era un poc el principal, diguéssim, com ho diria, obstacle que veia. Dic, seré capaç de...
0: No és el mateix estar a la línia defensiva que la jugada
1: correcte.
0: De centro, eh? Sí.
1: I, però bueno, em vaig tirant dins la piscina amb Vegetarian Zombie, que va ser aquí, sí que ja va ser 100% temes nostres.
0: Ok.
1: I va ser la primera que van, que, diguéssim, el projecte circulava sobre aquests temes propis. Així com altres, era mesclant versions i qualque tema propi. Aquí va ser una aposta total de dir, tenim aquests 15 temes, anem fins baix. Jo crec que van fer coses molt interessants. Va ser un grup que va tenir diferents formacions, aquella cosa que és bastant normal.
0: Normal aquí a Menorca, sí.
1: Però vam tenir algun moment bastant màgic, diguéssim, en diferents formacions, de com el primer concert que va ser en el Casino el 2015, que va ser un projecte que mesclava amb bases electròniques...
0: Molt bé.
1: Que hi havia ritmes... Bueno, hi havia,
0: això era un poc, perdona, de la primera formació. De
1: la primera formació,
0: aquesta,
1: sí.
0: Qui eren aquests?
1: Hi havia en Sergio Berhardt, a la bateria, que em va tocar amb Pel de Gall, també.
0: Que ara fa còmics, també.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Molt bon artista.
0: Ja,
1: hi havia en Toni Moll, a la guitarra, que també era un...
0: Farmacèutic, això
1: normalment. Exacte, sí. També un bon company.
0: Rockero, sí,
1: un bon company. I... hi havia en Fel Almagro, que és un poc que amb el temps ha estat un poc es convertit en el meu brother from a different mother, saps? Vull dir,
0: sí.
1: Amb el baix i servidor a la guitarra.
0: Vale.
1: També vaig començar a experimentar amb un iPad a la vegada. Vull dir,
0: olé.
1: Va ser molt divertit. I a més, els temes, supos que en aquell moment estava molt influenciat també per Nine Inch Nails, i va ser una època un poc experimental en aquest sentit. Sempre ens ha deixat de banda un poc la base aquesta de hard rock. I va estar molt bé. Després la formació va canviar, va entrar en David Marquès, de Wishes, que diuen.
0: Wishes, sí. Bueno, altre fitxatge.
1: Totalment. I després va entrar en Nacho Olivar. Vull dir que van passar de ser un grup, diguéssim, molt trallero, amb cura, diguéssim, pas detall, a ser una banda, evidentment, musicalment, molt... com ho diria... concreta, diguéssim, amb un detall, amb una intenció bastant mirada en els mil·límetres.
0: Sí, cosa que jo... Anda que no és...
1: Exacte,
0: sí.
1: Cosa que jo no tinc cap tipus de preparació per això. Jo estic quinta i pambant. I clar, va ser una mena de repente, ostres, i si baixem un poc el volum? No està tan malament, saps? I amb en David va ser sol a començar, clar, va tenir un estil diferent, ni millor ni pitjor, evidentment, molt diferent, i en Nacho també va portar moltíssim. I amb aquesta meva formació també van tenir un parell de concerts i un poc més que dius, ostres, que guai.
0: Vols arribar a gravar alguna cosa amb ells?
1: No, això ha estat sempre un poc la gran espina. Ho vam provar.
0: Perquè, clar, jo dic, me sona de veure fotos de concerts, de veure imatges, cartells, que també suposo que no s'ha fet que tu, imatges en plan, uau, que guai aquest grup, però clar, no vos vaig poder veure
1: no mai. Tenim temes gravats per pistes, vull dir, ben gravats a un estudi, però és una gran... Ja. És un poc una assignatura pendent que
0: una història
1: tinc.
0: Que es repeteix molt, amb aquestes molta gent que començava a gravar i després dius,
1: i d'aquí és un poc on sorgeix el projecte nou, arrel d'aquesta frustració.
0: Correcte.
1: És un poc després vaig anar a viure als Estats Units una temporada i en tornar amb en Fel, com deia antes, en Fel, sí. El Magro, que és el company d'Ales, aquells típics missatges de han de fer alguna cosa qualque dia...
0: Claro.
1: I jo va ser un poc, arrel d'aquesta frustració que tenia, dic, saps què? Dic, tenim, tenc tots aquests 20-30 temes...
0: Ja veus.
1: Escrits, mal gravats, per aquí i per allà. Dic, compraré un micro que estigui bé, vull dir, sí. Fins ara, fins aquell moment gravava micros de directe, vull dir, sonava fatal. Dic, compraré un micro d'estudi, una targeta, lo bàsic, i faré temes pelats, guitarra acústica i veu. Almenys per guardar el que és l'essència atòmica un poc de cada cançó, saps? És a dir,
0: sí, sí.
1: Això és el nucli. A partir d'aquí, després, la pots musicar tant, ja. Tantes més com vulguis.
0: Ja, ja, ja.
1: Què va passar? Que al de sòdic, a més de gravar temes que ja teníem previst, que teníem escrits, ens van deixar endur per la creativitat. I un tema nou, i un tema nou, i un altre tema... Per primera vegada vaig poder començar a entretenir-me en les veus.
0: Vale.
1: I
0: vas aprenguent mentre vas gravant. Experimentant,
1: sí, sí, sí. I al final sempre, ho dic sempre, vull dir, tendes que pensar que el resultat del grup actual, que es diu Bridges, és un poc la forma ve després de la causa. O no, perdó, la causa ve després de la forma.
0: Vale.
1: És a dir, les limitacions tècniques... han creat aquest projecte.
0: Que guai, que xulo.
1: Perquè va partint d'aquesta idea d'anar amb a l'essencial.
0: A lo bàsic i a lo... Sí, sí, sí. És el projecte Bridges, que comences un poc amb el teu projecte en solitari, diguéssim, o
1: sí,
0: digue-li el que...
1: Sí, antes ho has classificat com a solitari. Hi ha un component un poc molt personal, però crec que jo ho veig com un projecte de grup.
0: De bon,
1: okay, inclús, pues... inclús quasi sona molt un poc estem quasi de família, un poc, perquè han trobat un equip molt, vull dir, espectacular. Vull dir, no, estic, que a vegades ni m'ho crec, que hi hagi tan bon ambient.
0: És difícil de trobar.
1: És molt mal de fer.
0: I és mal de mantenir, també.
1: Acabàvem el concert d'aquest estiu, us abraçàvem. Que guai, que guai. Però s'ha dit que és... hi ha un component, diguéssim, molt personal dins cada cançó que escric, però com a projecte el veig com a...
0: Aquest projecte Bridges, perdona, sobre quin any estem xerrant?
1: L'any passat.
0: Però tu antes ja fas... Antes, vull dir, fa quants anys ja havies fet actuacions...
1: En solitari.
0: Tu en solitari en seguida.
1: Ah, bueno, sí, qualque vegada. Qualque no? Vegada, correcte, sí.
0: No me sona, jo.
1: Sí, vale, un parell. Vale. Un parell, després també va el disc aquell Illa Sona, que va sortir el 2011.
0: Estàs allà, també?
1: Estic allà, com a Johnny Bridges. Que
0: allà
1: un poc...
0: està, però allà el tenim sí, per allà. Sí, sí, sí, sí, ara per mirar.
1: Vale. Amb una sí, era un poc també... Era una cançó acústica.
0: I eren cançons acústiques. Sí, veus que sí, me sonava sí. de per aquí, veus?
1: També venia un poc d'aquesta influència dels Avett Brothers.
0: Vale.
1: Que vaig començar, sí que es va acabar, i d'allà vaig passar anys i genials, com...
0: bueno, de pintar de mora.
1: Però sí, bé, havia fet algunes coses.
0: Vale,
1: i el de Bridges, vull dir, va ser un poc, sí, és un nom tonto així de... I a nivell de Johnny Bridges, que és un poc com Joan Pons en
0: anglès. Efectivament, sí, sí. Bueno, però això jo ho identificava un poc com
1: sí.
0: El teu nom, vull dir que
1: sí,
0: allà
1: sí,
0: tu tens
1: però,
0: un poc de pes.
1: Però a nivell com a artista solitari, com a Johnny Bridges, no sí. vaig fer dues cosetes molt
0: vale,
1: petites.
0: Vale, ok. Pensava que havia tingut més,
1: no,
0: més
1: no.
0: Recorregut això. Però llavors el projecte Bridges neix, això fa poquet. La formació, doncs, sou tu i el Magro, i qui més?
1: Són vuit,
0: és que són mogollons de
1: són
0: gent,
1: molt,
0: també.
1: Són molt, vull dir...
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha en Fel, el Magro i jo, que som els qui ho vam arrencar, diguéssim, i a poc a poc es van ajuntar el guitarrista, en Dani Febrer,
0: vale.
1: Després es bateria i percussió, que és en Dani Benejam, que també té bona experiència,
0: bon fitxatge,
1: i en Dani Febrer
0: sí, sí.
1: També. Després, intentant però de cronològic, va entrar na Bea Álvarez, que és una teclista, que també és de Madrid, viu a Ciutat, i es coneixia amb en Dani, van anar al combo de jazz.
0: Vale.
1: I després va ser un dia, dic, vaig provar sort i vaig escriure en Joan Taltavull,
0: sí.
1: Que vam anar a escola junts, i sempre m'he mantingut el contacte, justa, però bueno, sempre hem tingut bona relació. I per això dic, vaig prendre-li perquè realment no tenia aquella confiança de dir...
0: Ja.
1: I dic, Joan, dic, sé que cantes i conec la germana seva, na, sí, na Carme, dic, i sé que tenen molt de gust, sé que tenen moltes taules, i així com n'hi havia anat desenvolupant les cançons, dic, et veia moltíssim. Dic,
0: ole.
1: Que vos agradaria participar? I tot d'una van dir que sí.
0: Que guai.
1: I veure-la quan van venir els primers assaigs i quan van començar a cantar, tothom estigui allà en plan amb els ulls esglà, dic, ojos de Weber, dic, what? Superbé. I finalment...
0: És que, sabeu... Que també ho saben, sabeu l'instrument més potent que hi ha, tio. Quan té unes quantes veus amb harmonia, allò és en plan, ¿esto qué es?
1: Totalment.
0: Si hi ha una guitarra en marxa, allò és molt més que...
1: Totalment. I finalment va entrar en Javi Moreno, que és flautista.
0: Flautista, també.
1: Que també porta moltíssim. Porta una delicadesa, diguéssim, en el
0: sí, jo em va sorprendre un poc veure en Joan i la germana seva cantant, fent coros.
1: Sí, sí.
0: Clar, te coneixes d'altres coses.
1: Exacte.
0: Jo sabia que cantaven també, però clar, com ballarins i tal, o com a agitador cultural que és en Joan, però no com a cantant. I em va sorprendre molt i sona de collons.
1: Jo sempre ho dic, i en Joan, no especialment, però dic que en Joan va ser mesquí sempre... S'endú un poc aquella part que fa sa veu enmig, diguéssim, els tons mitjos, que va semblar que passen desapercebut, però fa una feina allà enmig
0: que
1: és màgica.
0: Que vull dir,
1: sempre que es hi valor moltíssim.
0: I amb aquest projecte heu fet algunes... Tenim un parell de temes penjats a...
1: Sí, jo, clarament, amb això som molt hippie amb el tema musical. Es va dir massa i tot, però jo vaig... així com a cap els temes fins ara els agrap jo a casa. És un poc una manera de tenir sa base i després l'eduquen el grup, que tenim ja una base molt estructurada i cada un sabem un poc què han de fer, quina part té cada un. I els temes que grap a casa els penja a Instagram i a YouTube.
0: Vale.
1: Encara, és clar, a nivell de gravació és justet.
0: Bueno, és que ser-ho.
1: És amateur, 100%.
0: Bueno.
1: Ok, vull dir que era un poc l'objectiu inicial, check, que era que no sonessin però bueno, sempre el que deia antes, un poc assignatura pendent d'arribar a gravar alguna cosa millor. Però bueno, sí, és un poc això, anant penjant els temes un per un, totalment lliures.
0: Quants en teniu penjant ja?
1: N'hi deu de 8 o de 9. I n'hi ha...
0: Hòstia, m'he de posar el dia, tio.
1: Jo
0: pensava que eren menys que...
1: Crec que sí.
0: Estan penjats a Spotify o els penges a
1: l'altre? No, Spotify no. No sé si t'ho volia demanar. T'ho volia demanar.
0: Després perquè, xerrar, tranqui.
1: Perquè sé que penges i tinc curiositat.
0: Després te comens, sí. Però amb on tots et pots escoltar? A YouTube,
1: a YouTube,
0: per exemple.
1: I a Instagram també tenim. Instagram són parts, diguéssim, són reels que duren màxim 3 minuts. Però bueno, són...
0: Ja, bueno, aquestes coses...
1: I després, clar, d'una banda pots enllaçar en salt.
0: Vale.
1: Però són temes, de 5-6 minuts. No són vull dir, poc més llargs dels estàndards.
0: Sí.
1: I surten tants un poc a Instagram. Però bueno, es pot escoltar també. Bé, es pot escoltar.
0: Vale,
1: i YouTube són sencers.
0: YouTube són sencers, perquè YouTube després t'ho entenen a escoltar.
1: Oh, yeah.
0: I heu tocat tot una mica en directe.
1: Aquest estiu...
0: Que heu tocat mitjorn i jo estic mort amb vege, però ja ho aclariré.
1: Aquest estiu ens vam estrenar i realment ha estat una experiència molt especial. Vull dir, també imposava molt al principi, perquè jo estic acostumat a això, a un format de concerts, ja sigui com a bateria, com a cantant, guitarrista, de distorsió, anar a un bar, la gent xerrava, si em va i ve, ara no hi ha ningú...
0: Ja.
1: Però que tu estàs allà. Què passa? Que el format, aquest nou format, les cançons també són molt més delicades, que podem xerrar un poc d'on ve això, també, però és un format molt diferent, que es presta quasi a seure i a escoltar. Sona una mica... Sona una mica com prepotent dir-ho així, que ets d'escoltar.
0: Bueno, no són cançons per fer birres i fotre crits, cada cosa és el que és.
1: No és que, vull dir, sortit de forma orgànica, sortit així. I clar, i al final et respost molt bé. Vull dir, fins ara hem fet concerts de 45-50 minuts, no són molt llargs. Però la gent sembla almenys el que diuen, que agrada bastant. Nosaltres estem molt satisfets, tant del resultat com de l'experiència. I estic molt content, la veritat.
0: Molt bé. Hi ha idea de treure algun físic, fer un vinil,
1: sí,
0: o alguna cosa així? O
1: sí, sempre hi ha estat l'idea aquesta.
0: Jo que tenim a fer això, perquè
1: aquest hivern volíem començar a gravar, a poc, no sé, inclús fareu des de casa, però ben fet.
0: És un barco, és un barco.
1: No facis
0: res. No t'ho vull estressar.
1: És broma.
0: I el que també tenim en el futur, que ho han comentat antes off the record, i no sé si es pot comentar, no em poden donar dates concretes o tal, sobre més actuacions indirecte, que t'hi haurem d'esperar més actuacions indirecte.
1: L'idea és de cara a final d'any o principi des que ve poder actuar una vegada, un parell de vegades, i de cara a maig, juny, també... que comencen a aparèixer més oportunitats, ja siguin festivals, que fan a Menorca, i coses sí. d'aquestes, o inclús tocades en els carrers, els pobles,
0: sí, sí.
1: poder també duró allà. Però bueno, anem un pas darrere l'altre.
0: A poc a poc, està bé, s'ha fet a poc
1: sí,
0: a poc,
1: no,
0: sense,
1: no,
0: com que no hi ha més pretensions...
1: A vegades, guai, a vegades ho deim, no volen cansar, i, ja. i es ve... I el que et dic, vull dir, duim un ritme i que a vegades també suposo que és una de les causes de que hi hagi tan bon ambient en el grup, que tots estem molt, molt alineats, un poc el tempo que duim, que intern de cada un,
0: es, sí.
1: Està bastant alineat, que dius, sí. vull dir, no hi ha ningú que a vegades, a altres grups, un que sempre vol apretar més o un que menys.
0: Ja.
1: Aquí anem un poc sense dormir-nos, evidentment.
0: Ja, ja, anem tots a una.
1: Anem tots a una,
0: a partir sí. de certa edat és complicat.
1: Clar,
0: també.
1: També, la disponibilitat sí, que tenim sí, sí, sempre sí. és limitada i això és un poc que vas trobant moments aquí i allà. Però molt... Sí, aquest hivern.
0: Aquest hivern, francès.
1: Sí, no hi ha res de nou.
0: De Bridget.
1: Sí, sí, sí.
0: Però, bueno, sí, pues, res, tio, fins aquí. Espero que, bueno, si d'aire pot descobrir aquest projecte als oients de Radio Far i la gent que m'ho segueix, perquè això, anau poc a poquet i anau avançant i esperant, pues, això, pues, veurem-vos en directe pres, que encara no us ho puc pillar, perquè jo, si estiu, no puc anar a aquestes coses, però a l'hivern ja intentaré fer prevenir. I res, tio, seguir fent música i a seguir fent coses, que és el que hi ha que fer sempre coses. Joan, un plaer.
1: Gràcies, Pedro.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: cremant la crema.
1: Bon dia, com estàs?
2: Bueno, que mola ella. És que t'agrada fer-la. Tu que és bo, sí?
3: Sí, va.
2: Ai, aniré a la puta una volta. Com és bo, l'elefant?

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca, la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer, The Sound of a Revolution, i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.